to the music from the workshops in two different programs, because there was a lot of workshops. Escoltarem música dels diferents workshops que es van portar a terme al llarg d'aquesta setmana de ball. Començant amb aquest Olé és la vida. Olé is life, a choreo with Dani Trepat and Chloe Ortois. Gràcies, thank you, and welcome to the show.

This was on Monday night with Daniel and Chloe. It was the very first workshop and the first party. Va ser la primera de les coreografies que es van ensenyar, com sempre, donar la benvinguda i amb un tema dedicat a Olé. Olé és la vida, es titula aquesta coreografia d'en Dani Trepat i de la Chloe, que ens van arribar amb aquesta cançó, amb aquesta música que acabeu d'escoltar, amb una peça, doncs, realment molt animada, un ball de debutants, com sempre és a Beginner Dance. El dimarts arrencava amb el primer dels workshops. On Tuesday we had the first of workshops a beginner level, un ball de debutants que ens aportava el bon amic Guillaume Richard, l'ànima de la festa. Guillaume Richard amb aquest Claymore Shuffle. Hey!

Nice and Easy, fàcil i divertit, el ball Claymore Shuffle d'en Guillaume Richard. El mateix en dimarts teníem una coreografia que de fet va ser una repetició de la coreografia que ja van ensenyar l'any passat, que va fer la Chloe. Era All at My Feet, però com que el full de ball es va editar ara fa poques setmanes, doncs la gent va demanar de repetir-lo. All at My Feet was a choreo that Chloe taught last year, but this year, because the step sheet was released very 2-3 weeks ago, doncs they repeat the choreo once again with a lot of people following it. Wall and My Feet, music by Victor Ray.

Els següents a pujar a l'escenari de la Piano Bar de l'hotel Diamante Beach, on es fa aquest esdeveniment d'Olé, va ser en José Miguel Belloque Bane. En José Miguel va ensenyar una coreografia anomenada Quiero Bailar. Bailar, mal escrita perquè seria bailar, però és igual, amb això no ens hi posarem. Matt Lasong i Eduardo Luzquinos ballen o canten aquesta cançó Yo Quiero Bailar el Dembow. The next in line was José Miguel Belloque Bane with Quiero Bailar, with a song by Matt Lasong and Eduardo Luzquinos, Yo Quiero Bailar el Dembow. Una coreografia, a choreography, intermediate phrased, that José Miguel did alongside Mark Fournel, Chris Godden, Sobriel Ofripgine, Guillaume Richard and Junge Young. És una coreografia de diversos coreògrafs, com acabeu d'escoltar, i que té aquest ritme. Yo Quiero Bailar el Dembow. Dale!

It was time for country music. En el moment per la música country, amb aquesta coreografia Slide d'en Dani Trepat al costat del francès Michael Liadus. Crec que ho pronuncio bé aquest nom. High Beginners, 32 temps, 4 parets i una excel·lent cançó de la Madeline Merlo. El següent en pujar a l'escenari va ser de nou en José Miguel Belloque Bane, que ens va portar una preciosa coreografia feta al costat, crec que recordada en Lee Hamilton. És el tema Dance the Blues Away, així és de la coreografia. Dance One by José Miguel Belloque Bane and Lee Hamilton. Dance the Blues Away with a very beautiful song, I Love It, by Ashley Cook, Baby Blues. Baby.

a la nostra emissora, i per això en català, a través de Line Dancer Radio, i per això en anglès, on Line Dancer Radio, Corby Line Dancers Radio Show, on air today, only with myself, not with my daughter Ariana, who is now, at the present time, while we are recording this show, at the Eurodance with our friend Big Dave. L'Ariana avui no la sentirem perquè està a Anglaterra amb l'esdeveniment d'en Big Dave, el Eurodance, amb el qual hi disfruten moltíssim. Quina és la següent coreografia? Which is the new choreography? José Miguel Bello que vane de nou a l'escenari, en aquest cas amb una coreografia nova, with a new choreo, a beautiful ballad. We are not alone is the name of the choreo. You are not alone by Jay Solas, the name of the song.

0: out on the sea.
1: Amb Rebecca Lee aquí, o com no, a Line Dancer Radio i el Corby Line Dancer Show on Air. Cada vegada que puja en Guillem Richard a l'escenari és un espectacle. Guillem Richard is a nice showman. I love him very much. And this is a very beautiful ballad, a very beautiful choreo. És una coreografia molt bonica amb una cançó de The Grindhouse que es diu The War and Treaty. De fet, The Grindhouse, If This Day, la cançó a càrrec de la formació de War and Treaty, que són molt coneguts també en l'ambient musical. The War and Treaty, The Grindhouse, If This Day, and The Choreo. If This Day, it's a choreo by Guillaume Richard alongside Shane McKeever. If this

Very well done, Guillaume. If this day the Warren Treaty, una peça magnífica i preciosa, very beautiful, intermediate level dance. I per acabar el programa d'avui tenim en Raymond Sarlemin, que amb el seu ritme habitual ens va portar dues coreografies, però només n'escoltarem una amb el programa d'avui. Because of You, with Raymond Sarlemin. A song by DJ Illam. So with Raymond Sarlemin, we finish today's show, and we hope you have enjoyed it and want to tune once again this radio show, Online Dancer Radio, next week. DJ Illam, Because of You, Raymond Sarlemin, Special Ole 2026. Special Ole 2026 a la Indensa Radio i a la nostra emissora.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat. Ràdio

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tumberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
0: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Sé que te vas, que no vas a estar...

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Emprats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu,
1: Calella,
0: i tot el que hi passa,
1: t'ho
0: explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dissabte, 27 de juny, a les 6 de la tarda al Museu del Suro, descobreix Cuixart, un taller familiar de pintura sensorial, per descobrir com un artista s'inspira en la natura. Va dirigit a infants, entre 5 i 12 anys. El preu és de 3 euros i cal inscriure's al 972 30 78 25 o al WhatsApp 618 49 56 40.
0: Els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Palafrugell, t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares. O els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els hi parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya. Jo utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança. Pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís. Amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Amb el surf d'aquest protagonista comencem avui les efemèrides de la música popular per aquest 27 de juny. Avui tenim molts protagonistes, 26 i un de casa, per tant, anem-los a recordar ràpidament. El 1942 naixia Bruce Johnston a Peoria, Illinois, cantant pop. Als primers anys 60 va ser membre del duo surf Bruce and Terry, a qui escoltem. El 1964 després formaria part dels Beach Boys per a substituir a Brian Wilson. Dels Estats Units marxarem cap a Xile per escoltar la música d'Àngel Parra. Va néixer tal dia com avui, un any més tard, el 1943, a Valparaíso, fill de Violeta Parra, i també seguint la tradició dedicant-se a la cançó d'autor. Va emigrar a Mèxic i a França després de ser detingut durant el cop militar de Pinochet. Va tornar a Xile l'any 1989. Àngel Parra va morir el març de l'any 2017.
1: Van clavando en el cielo tu rostro como ilusión tan pobre, sucio y tan bello.
0: El 1961 avui també recordem a Margot Timmins, la cantant de la banda de folk rock Cowboy Junkies, amb els quals va començar a enregistrar en 1986. La Margot va néixer a Montreal, al Quebec. El 61, avui també recordem a Margot Timmins, la cantant de la banda de folk rock Cowboy Junkies, amb els quals va començar a enregistrar en 1986.

El 1968 aterrem a casa nostra. El 1968 naixia en Miqui Puig, a l'Ametlla. Se'l coneix principalment per ser, haver estat el líder de la formació Los Sencillos, de les quals, a més, va ser-ne el vocalista. Una estètica mota que després va derivar cap a la música de ball. Va començar a enregistrar amb ells l'any 1990 i després el 2004 va debutar en solitari.

El 1970 naixia l'Andy Chango, realment es deia Andrés Fegerman, a Buenos Aires. Va començar enregistrant la seva música argentina amb el nom de Super Chango. Després es va traslladar a l'estat espanyol, d'on va enregistrar en solitari, recolzat per Andrés Calamaro i Ariel Roth. Després, més tard, en va tornar cap a l'Argentina.

Avui també recordarem la música d'un altre protagonista. És en John Entwistle, que va morir tal dia com avui del 2002. Moria a Las Vegas, a Nevada, als Estats Units. Sabeu qui era? Doncs el baixista original de la banda The Who. Altres protagonistes del dia, que comencem repassant. Com, per exemple, aquesta actriu i cantant francesa, nascuda tal dia com avui a París, del 1955, una que ha obtingut multitud de premis, Isabel Yasmina Adjani, coneguda a través del món de la música, però del cinema francès, de l'europeu i també de la història del cine. És una gran intèrpret, molt bona, segons diuen els experts, que va debutar a l'edat de 14 anys, Isabel Adjani.

Recordarem també la música d'un intèrpret que ens arriba des del País Basc, Asier Gómez Echeandía. Asier Echeandía va néixer a Bilbao el 27 de juny del 1975. És un actor i cantant amb carrera dins el món del televisió, teatre, cinema i també de la música.

Marxarem fins a Rússia per felicitar l'Alsou Ralifovna Avramova, que es diu Alsou en el món de la música, cantant i actriu d'aquest país que va competir al Festival d'Eurovisió de l'any 2000, en el qual va quedar segona. També va organitzar la final del Festival d'Eurovisió del 2009, que es va celebrar a Moscou.

Recordem la figura de Jared Drake Bell, nascut a Santa Ana, a Califòrnia, el 27 de juny de 1986, actor i músic, però també un cèlebre personatge conegut en el món de la comèdia. Va començar la seva carrera com a actor a la dècada dels 90 amb Home Improvement i comercials de televisió. Després també recordem que va participar com a músic amb el tema principal de Drake and Josh, una altra sèrie, I Found a Way.

Anem a recordar altres personatges. Ara mateix amb els Red Hot Chili Peppers. Una llàstima avui recordar la mort el 1988 d'en Hillel Slovak. Va néixer el 1962 i morir a Los Angeles el mes de juny de 1988. Un músic americà d'origen israelí, conegut per ser el guitarrista original i fundador de la banda de funk rock, els Red Hot Chili Peppers.

Anem cap a la resta de protagonistes del dia. Ella és la Leanne Rimes, però avui aquí volem recordar és el pianista i compositor nascut a Cincinnati, Ohio, Cliff Friend, que havia nascut el 1893 i va morir tal dia com avui del 1974. Membre del Tin Pan Alley, coautor de temes com My Blackbirds Are Bluebirds Now, The Merry Go Round Broke Down o aquest fabulós Love Sick Blues. Per partida doble, recordarem la formació Damian Dame. En primer lloc, per la mort el 1994 de Deborah Jane Hart, la cantant de Hopewell de Houston County, Texas, veu solista d'aquesta formació. Va morir tal dia com avui del 94, havia nascut el 1958, tenia 36 anys. I després, també per la mort, dos anys després, el mateix dia, d'en Bruce Damian Brodus, que havia nascut el 1966, per tant, només amb 30 anys, músic, compositor i cantant de Rhythm and Blues, nascut a Michigan, membre d'aquest duo que van ser coneguts per hits com el When It Gets Right Down To It, el Got To Learn My Rhythm o aquest Exclusivity.

El 1941 naixia, moria el 1999 en Brian O'Hara, músic i cantant britànic nascut a Dingle, a Liverpool, guitarra solista de la banda de Liverpool The Foremost, el major èxit dels quals va ser aquest tema el 1964 a Little Loving. Anem a Galveston, a Texas, on va néixer el 1926 en Russ Freeman, que moria tal dia com avui del 2002. Guitarrista, compositor, productor i arrangista de smooth jazz, va formar la banda superconeguda dels Ripping Tons el 1986. Als 90 anys moria el 2009 en Jackie Washington, músic canadenc de Hamilton, que ben aviat va aprendre a tocar la guitarra en només 13 anys. Als anys 40 es va convertir en el primer DJ de raça negra amb una emissora de ràdio del Canadà, i durant el revival folk dels 60 va ser un personatge habitual als circuits i festivals de folk i de blues. Una de les seves peces la va utilitzar un jove Bob Dylan, el Notumon Town, per convertir-lo el seu Masters of Wars. Aquesta és una de les seves peces, Jackie Washington, Girl of My Dreams. Girl of my dreams, it's you. Seguim a Texas, amb Bloomington, Texas, on va néixer la cantant i actriu Gail Storm el 1922. Va morir tal dia com avui del 2009, coneguda pel seu paper en programes televisius dels anys 50 de gran èxit i amb una breu trajectòria discogràfica com a cantant d'èxits del moment, de versions, i que va triomfar, com per exemple la seva versió d'aquest Why Do Fools Fall In Love.

Avui també acomiadem, i ja estem a la recta final d'aquest espai, a Fayette Pinkney. Va morir el dia com avui del 2009, havien nascut el 1948, una de les components originals del trio vocal femení de Three Degrees. Per exemple, amb aquest tema, When Will I See You Again, que va ser un dels seus grans èxits, ella n'era la seva veu solista. Parlant de veus impressionants, la de Bobby Womack, que tampoc tenia desperdici. Havia nascut el 1944 i va morir el 2014, aquest músic, cantant, compositor de soul i rhythm and blues que havia nascut a Cleveland, Ohio. Una de les figures capitals de la història del soul, amb una carrera de més de 50 anys, cantant primer amb els Valentinos, va ser el que va compondre el primer número anglès dels Rolling Stones, la cançó It's All Over Now, i com a cantant el seu més gran èxit va ser aquesta cançó que escoltem de fons, el 1982, If You Think You're Lonely Now. Tornem a parlar d'un compositor, en aquest cas, del cantant i compositor del soul, nascut a Detroit, Mark Rice, que va néixer el 1933, moria el 2016. Ell va ser l'autor d'aquest gran clàssic anomenat Mustang Sally i va ser membre del grup The Falcons. En Gualberto Castro, havia nascut el 1934, ens va deixar el 2019, aquest actor i cantant mexicà, nascut a Ciudad de México, conegut per cantar amb els germans Castro, los hermanos Castro. També per la seva interpretació de Tony en la producció mexicana de West Side Story el 1977 i també com a presentador de televisió. Ens movem cap a la música jazz i blues amb la recordança que fem de Freddie Cole, nascut el 1931, va morir tal dia com avui del 2020. Era de Chicago, germà de Nat King Cole. Amb el Freddie Cole Quartet va realitzar gires per tot el món i també va treballar en Grover Washington, Earl Bostic i després amb altres personatges fantàstics. És un dels grans, sens dubte, de la música. M'encanta recordar els compositors, no només els artistes. Pete Carr havia nascut el 1950 i va morir el 2020, guitarrista i productor, nascut a Daytona Beach, a Florida, conegut per el seu treball amb artistes com Joan Baez, Luther Ingram, Bob Seger, Joe Cocker, Paul Simon i tants d'altres. Membre dels Muscle Shoals en Rhythm Section, les seves guitarres elèctriques i acústiques es poden escoltar en clàssics, com per exemple aquest Woman in Love, de la Barbra Streisand. Ens queden tres protagonistes per acabar. Una d'elles és una cantant, no sé si dir-li iaie, aflamencada o què, però és que va néixer el 1930, va morir el 2023. Recordem la cantant sevillana, precisament anomenada Carmen Sevilla. Va començar la seva carrera com a ballarina de ballet en la companyia d'Estrellita Castro i després es va connectar també amb una excel·lent, diuen alguns, actriu. I va ser cantant de coples, sevillanes, pasdobles i se la va anomenar la novia d'Espanya. Amb altres va formar el grup de les folklòriques, o se'ls anomenava així, Carmen d'Espanya, Cabecita Loca, Ojositos Traidores. Tanta gent, de veritat, recordarà peces com aquest Flamenca i Eie. Yo verla corría en traje de baño. Ay, familia, familia, familia. I recordarem també la figura de Bobby Osborne, aquest vocalista i mandolinista bluegrass, nascut a Thousand Sticks, a Leslie County, a Kentucky, el 1931, ens va deixar el 2023. Membre dels Osborne Brothers i també membre destacat del gran Ole Opry. Oh, yeah. I finalment, tanquem la paradeta parlant d'en Josep Bastons, el palafrugellenc nascut el 27 de juny de 1927 i que va morir el 5 de desembre de 2023, aquest tapisser. Mare, si fos mariner, mariner de bona edat.
Tapicer de vocació familiar, músic per vocació, vocalista, instrumentista de bateria, guitarra elèctrica, guitarra, baix elèctric, fundador del grup de veneres Peix Fregit, i que avui enyorem, però també recordem, amb el seu mare, Si fos mariner. Jo

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: el Rodamón,
1: per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribas.

Ja som aquí, som al Rodamont. Primer de tot volem fer un repàs al que ha estat les jornades de revetlla de Sant Joan. Doncs bé, molts jocs doncs, s'encés la flama, la foguera, amb la flama del Canigó. La flama que ha vingut del Canigó, portada per excursionistes, atletes, i que han anat repartint doncs, aquesta flama per a diverses localitats. Aquesta és una de les principals referències, però hem de parlar també d'una que no és tan coneguda, les falles del Pirineu. Les falles del Pirineu, que en moltes poblacions es celebren, doncs és un grup de dones i homes que baixen per la muntanya portant un faix de llenya encès i que tenen que arribar fins a baix, fins a la plaça del poble i deixar-les allà perquè amb allò després es farà la foguera de Sant Joan. Més coses, sí. Hi ha poblacions que celebren la festa major doncs coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Una, la més coneguda, potser és Sant Cugat del Vallès. Sant Cugat del Vallès, que aquests dies està en festa major. I ara, quan arribi la revetlla de Sant Pere, li passarà el testimoni de la festa a la ciutat veïna, a Rubí. Rubí, per Sant Pere, celebra la seva festa major. I el dia 9 del mes que ve, amb el pregó, començarà la festa de Sant Senon, la festa major de Sant Senon a Arenys de Mar. És la festa major d'estiu. Després ve Sant Roc, allà a l'hivern. Però això és una altra cosa. Doncs aquestes són les principals novetats que us podem portar aquesta setmana. I com a portada musical avui, doncs una d'un grup anglès que es diu Maroon 5, i que es diu Sunday Morning, o sigui, matinada del diumenge. Tots pensem, doncs, la matinada del diumenge, quan estem al llit, obrim una mica la finestra, fa bon dia, o plou, què fem? Doncs escolteu a Maroon 5, aquesta cançó, a Sunday Morning, bon dia, diumenge.

0: I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
1: Per al poble de Sant Pol de Mar. A la nit de Sant Joan i la de Sant Pere. A la nit de Sant Joan, abans d'esclat l'alba, és quan el cel es vesteix de bells colors, tot piulant els coets com palmeres en l'aire, colorant el cel de fums i d'intens olor. La màgia de la nit fa el seu estol amb els crits dels infants enjugassats i amb l'esclat de joia dels més grans. La nit s'omple de perfum embriagat. S'ensuma l'olor de coca i de cava que remulla el sopar d'aquesta nit. L'alegria jove ens surt de dins la casa per anar a saltar els focs mig enfollits. Diuen que de Joans i Peres n'hi ha per totes les cases. Ara potser també hi ha pols i onins, però hi ha qui diu que de Maries o d'ases, per tot arreu en tenim per escollir. Avui, per Sant Joan, és dit de màgia. Per això ens rentarem tots demà al matí amb l'aigua que hem deixat a la finestra. I hi ha qui es banya en el riu o en la mar de nit. Bé, doncs, per Sant Pol, el poble de Sant Pol de Mar, i per felicitats a tots els Joans i Peres.
0: Hem gaudit de Geografies Poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.

0: La setmana passada dèiem que el nostre amic i antic col·laborador del Rodamón, el Irineu Castillo, el que s'explicava la història dels castells de Catalunya, doncs faria el diumenge passat, la presentació d'un llibre, i ara es dedica més a investigar i fer llibres sobre l'Hospitalet del Llobregat, la seva ciutat. I aquest diumenge presentava un llibre sobre els masos d'Hospitalet, els masos, les grans cases de pagès. I li van demanar si es podia fer una petita glossa, una petita conversa o xerradeta, doncs de com havia anat i de què va, doncs, aquest llibre dels masos d'Hospitalet del Llobregat. Doncs, Irineu, endavant.
1: Crònica de la ruta guiada dels últims masos de l'Hospitalet. Aquest passat dissabte, 13 de juny, al matí a l'Hospitalet s'ha llevat amb un d'aquells dies que semblen gairebé un regal. Un sol espaterrant, un cel claríssim i una bona temperatura perfecta per caminar. Era el tipus de matí que convida a sortir al carrer i mirar la ciutat amb uns ulls diferents. I això és exactament el que hem fet en aquesta ruta dedicada als últims masos de l'Hospitalet. Aquest patrimoni fràgil que encara resisteix dins d'una ciutat que sovint sembla tenir massa pressa per recordar d'on ve. Hem començat davant la façana del casino del centre, un punt de partida simbòlic. Un edifici que parla d'un altre temps, d'una ciutat que encara no havia estat engolida per la densitat i la velocitat. Des d'allà hem iniciat un recorregut que ens ha portat a visitar 11 de les 25 masies que encara queden dempeus a l'Hospitalet. Ho dic sovint, però en aquesta ruta guiada ho he repetit amb especial insistència. D'aquelles 339 masies que hi havia documentades a mitjans del segle XX, només en queden 25. Una xifra que, dita en veu alta, sempre fa un cert efecte. Per desgràcia, mai positiu. A mesura que caminàvem, he anat explicant la història de cadascuna d'aquestes masies, els seus orígens, les famílies que les van habitar, les transformacions que han patit i, sobretot, el paper que van tenir en aquell passat d'agrícola que sovint costa imaginar quan mirem la ciutat actual. També hem parlat dels diferents tipus de masies que existeixen, les de planta basilical, les de cos central amb ales laterals, les més humils, les més senyorials... Cadascuna amb la seva personalitat, amb la seva manera d'explicar-nos un tros de la història de l'Hospitalet. Els amics i amigues que ens han acompanyat en aquesta sortida han estat especialment participatius. Han plogut preguntes de tota mena sobre arquitectura, sobre propietats, sobre usos actuals, sobre què es pot fer per salvar-les... He intentat respondre-les totes amb la màxima claredat possible, perquè aquesta és una de les raons de ser d'aquestes rutes. Conscienciar, fer entendre que el patrimoni no són només relíquies sense valor, sinó un relat viu que explica en una ciutat i que es pot perdre en qualsevol moment. Un dels moments més especials ha estat quan hem pogut visitar l'interior del Mas de l'Harmonia, avui part del Museu de l'Hospitalet, i el Mas de Can Sumarro, ocupat per una biblioteca. Entrar-hi sempre és com travessar una membrana del temps. De sobte, el soroll de la ciutat queda fora i el passat es fa present d'una manera gairebé física. Són espais desconcertants que, malgrat les reformes i els usos actuals, encara conserven aquella aura que només tenen els edificis que han vist passar segles. Però no tot ha estat llum. La ruta també ha tingut el seu moment més dur quan hem arribat al Mas de la Remunta, a tocar del terme de Cornellà. El seu estat és senzillament deplorable. Un edifici que hauria de ser un orgull per a la ciutat, convertit en un testimoni trist de la deixadesa institucional. Ho he dit clarament, hi ha masies protegides que estan literalment al límit de l'enderroc. I per desgràcia, això no és només un problema de l'Hospitalet, sinó una qüestió que afecta tot el país. La preservació del patrimoni rural i periurbà és un repte que Catalunya, per desgràcia, encara no resol. A mesura que avançàvem, he explicat també la problemàtica general de la conservació del patrimoni a la ciutat. Manca de recursos, manca de voluntat política, pressió urbanística, desconeixement ciutadà... Però avui almenys hem fet un petit pas. La sortida ha servit perquè el veïnat prengués consciència, perquè entengués que aquestes masies no són pedres velles, sinó fragments de memòria, peces d'un trencaclosques que explica qui som i d'on venim. He acabat recordant que tota aquesta història, la de les masies que encara resisteixen, la de les que ja no hi són, la de les que potser encara podem salvar, està recollida al meu llibre Els últims masos de l'Hospitalet, disponible a Amazon. no com una promoció, sinó com una eina, perquè qui vulgui aprofundir-hi tingui un lloc on fer-ho. Avui hem caminat, hem observat, hem preguntat, hem après i, sobretot, hem mirat la ciutat amb uns ulls una mica més desperts. Si aquesta sortida ha servit perquè algú, encara que sigui una sola persona, entengui la importància de preservar aquest patrimoni, ja haurà valgut la pena.

Bé, amics i amigues de Rodamont, una vegada més estem aquí perquè ens escolteu, ho fem després de la revetlla. Que tal com l'heu passada, suposo que bé, hi ha algun conat d'incendi, però tot sembla que la revetlla a Catalunya s'ha passat bé. Vull dir, no hi ha hagut cap mal incendi, bueno, per sort s'han solventat, i del temps no, és el temps del solstici, que sempre posem per la tradició del solstici amb la coca de Sant Joan, que és la tradició, i és una festa arrelada, especialment la nit de Sant Joan, menjant la coca, com és la tradició. Després, abans, ja no es va fer, perquè abans era Sant Pere i Sant Pau, es tornava a fer una coca, i aquest any poder els pastissers, que com que ja sabeu, els pastissers que sempre alguns ens escolten, doncs sempre saben tot el santoral de tot l'any, i llavors, si és el dissabte, és normal que poder facin una mica de coca per celebrar-la. I llavors també se celebrava la de Sant Jaume, que també es feia una coca, que se celebrava molt a la gent de Barcelona. I després la gent de Barcelona, la burgesia i tot, el trasladar-se als pobles, també continuava celebrant-la. El temps ja no cal que en parleu, ha arribat de cop. El solstici, hem passat el dia de Sant Lluís, el primer dia. Sembla que diu que... Bé, ara estarem 4 o 5 dies que es mantindrà, i a partir de diumenge poder, llavors ja s'escurçarà un minut cada dia, o un minut al vespre, al dematí, normalment poder al dematí. Bueno, doncs ja ho anirem comentant. I, bueno, dependem del temps i la canícula, anem disfrutant del temps d'estiu, de la platja, de bon temps. A Sants, ja ho sabeu, el més conegut, a part de Sant Joan, i després ja em sembla que el dilluns és Sant Pere i Sant Pau, que abans el santoral es feia festa i per això es feia les coques de Sant Pere. I també hi ha un altre Guillem, que havia sigut bisbe, que fa 15 dies van viure Guillem, doncs aquest hi ha un altre de Guillem, és aquest. I ja el juliol hi haurà mal sants bastant importants i coneguts, i santes, vull dir, Martes, Cristina, i després acaba, Sant Jaume. Bueno, ja els anirem comentant, perquè llavors ja farem la temporada de vacances a finals de juliol. Bé, doncs mira, com sempre, demanem per la guerra aquesta que tenim, sembla que s'estabilitza, que no, porten 15 dies que han de firmar l'estret d'Hormuz, que ja no saps si funciona o no, i ja sembla que, mira, mirant la tele, segons si quedes una mica dormit, no t'enteres de res, perquè el Trump va dient que està firmant, bueno, mira, el bomber que li dic jo, va dient que sí, a la que es lleva diu que sí, el bon l'endemà diu que està a punt, o es torna, bueno, en fi, sense comentaris. I ja l'altre dia vaig veure un reportatge de Gaza, pobra gent, que està igual, amb les tendes amb una calor que fa, pobra gent, és que no els hi deixen ni construir, el que fa, la gent, si nosaltres estem aquí a les platges del Maresme, que és com les d'allà a Gaza, no és el mateix veure la gent d'allà com estan. Llavors diu que les canyes, bueno, tot el desaigua i tot van al mar, tot contaminat, vull dir, és inhumà, i ho sento, però ho hem de dir-ho. I també ara, si faltava poc, ara a Venezuela, doncs també es veu que hi ha hagut un terratrèmol, i deien de pocs, i ara diuen que, bueno, a cents, o a milers de morts, només els hi faltava això ara a Venezuela. Allò és... No, i sembla que siguin països d'aquests que viure allà ja té el seu mèrit, Aquí ja sempre dic, nosaltres aquí estem al rovell de l'ou, que deien els avis d'abans. I ara també, doncs, hi ha la... Bueno, continuem amb els campionats de futbol. A part d'això, diu que s'entrevistarà, com hi vagi la selecció, s'entrevistarà el rei Felip VI amb la presidenta de Mèxic, la Clàudia Sheinbaum. Bueno, després de tota la polèmica que hi va haver i tot, sembla que hi ha bona entesa i esperem que duri. I mira, ratifiquem la història i tot, però hem d'anar seguint i no cal polititzar-ho tot. Doncs benvinguts siguin, també. Després també sortia la reina Letícia, que anava un vestit, que anava d'una modista, també, que promocionava per la dana, tot el que sigui, es van adaptant a el que va passant, els desdeviments que van passant en el país, es van identificant. En fi, si estem aquí per veure-ho, doncs ja ho anirem comentant. També hem vist que la Shakira, després del Festival de Mèxic, diu que la va
em van veure amb un actor, Manuel García MGK, Manuel García Rupo, bueno, una parella, normal que tingui una parella, o la tingui estable, i no passa res, ja està. Per això estem a les revistes del cor, per informar dels canvis de parella, i si s'ajunten o si s'avenen, bueno, ho anirem comentant. També, mira, els aniversaris és l'Alberto Chicote, aquest cuiner que fa... A vegades és una mica polèmic perquè espanta... Jo no ho miro, perquè sóc del ram de l'hostaleria i quan veig que els ataca tant els pobres que estan allà, mira, em sap greu. 57, el Zidane, que havia sigut jugador i entrenador del Real Madrid. 54, la Xenoa, mira, ja 51, sembla ahir, joveneta, ja 50. La Imma Cuesta, actriu, 46. L'Emma Suárez també, mira, es fa gran també, 62. La Letícia Sabater també, mira, 60. El Luis de la Puente, l'entrenador de la selecció, 65. I el príncep de Gales, Guillem de Gales, 44. La Nicole Kidman, 59. I el Joan Balcells, entrenador, extenista, 51. Doncs aquí ara ja anem a parlar una mica d'un personatge que, mira, he pensat, fem aquest avui, que serà la primera alcaldessa de Catalunya i després, o segons també d'Espanya, del país, diguéssim. Però ja, aquesta va ser la primera alcaldessa de Tebeviat Llarza Planes. Va néixer a Valladolid i molt petita va venir a Barcelona i va dir allò el diguéssim, ara no porto l'edat. Bueno, ara sortirà aquí. Per què va ser alcaldessa? Doncs perquè va assumir assumir el càrrec el 1934, el diguéssim, i un poble de Bellprat, que és a la comarca de l'Anoia. El naixement, 1872, a Valladolid, i mor a Tolosa, evidentment, esclar, a l'exili, 1960. Ella va formar, va estar en diversos partits. Va estar en diversos partits, diu, el primer d'Esquerra Republicana, després Partit Republicà, i després Partit Radical socialista. Participa a l'Associació Femenina de Barcelona, republicana, i després aquesta associació va començar a Madrid i participava la Victòria Kent i Victòria Kent. I després també, durant la guerra, va participar, contra els 63 anys, al front de l'Aragó, que va ser molt... es va fer allà uns estudis, es va intentar fer col·lectivitzar l'agricultura de forma de l'anarquia, en fi, tot això que ja és història, doncs allà tardienta tot això, i esclar, va ser una cosa anarquista catalana, al front de l'Aragó. I llavors també va participar en diverses activitats, també en el 1934, també en el fet de companys, diguéssim, i ella va tenir tota una vida molt, molt activa políticament. Doncs aquesta és la història de, diguéssim, d'aquesta senyora, vull dir que va néixer a Valladolid, però després aquí va començar la seva tasca i va arribar a ser alcaldessa i una avançada de la dona en l'època de la República. I també abans de començar també tenia pensat que sempre faig una part històrica, que la setmana passada vaig deixar, que són dos dates importants. Es va fer 20 anys de l'Estatut de Catalunya, que ja sabeu que després va passar el ribot famós de l'Alfonso Guerra, i així encara ho estem pagant tots una mica. I després també l'atemptat de l'Hipercor, el 19 de juny, ja falten dies faltaven quasi bé més d'una setmana per la festa de Sant Joan, i l'any 1987,
i van morir 21 persones, i això va ser un assassinat, no res de política, no, va ser un assassinat, i va morir molta gent de treballadora i tot, i sense, innocent, diguem-ho així. Però cal recordar-ho, perquè ja que venen les festes i tot, pues que no oblidem d'aquesta gent i els seus familiars. També a la setmana del 21 al 28, diu, el 1933 li van exigir a Galileo Galilei que renunciés, que deia que la Terra tenia de ser plana, i ell deia que era rodona, i li van exigir. Després també el famós Ferran VII, el pare d'Isabel II, pues que va donar permís per començar a formar la tabacalera a Cuba. També el 1941, la invasió d'Alemanya a Rússia. I també el dia 21 crec que és el dia de l'ELA. També cal recordar-ho per la gent que pateix aquesta malaltia i els seus familiars. El 1986 també va marcar dos gols, diu que van dir la mà de Déu d'en Maradona, crec que va ser, llavors va donar la selecció, va guanyar la selecció d'Argentina, no sé com acabarà aquest any, qui guanyarà i com quedarem nosaltres. I també hi ha com a final, després un altre dia ho comentarem, la de l'agost, allò que abans diem, sempre parlem de coses que informem bé, i abans ens equivoquem, i una cosa, per exemple, en tema polític, la Sant Juanada o la Sant Gornada. Una cosa és dedicada al dia de la nit de Sant Joan, de 1926, el general Primo de Rivera i diversos es van intentar fer a destituir en Primo de Rivera. I per això en diuen la Sant Juanada. I inclús es deia que va participar la reina Maria Cristina, que sempre havia sigut una dona molt sensata, que veia que això ja ho va dir una vegada, crec que ho va dir-ho, i després ho va dir-ho, que apoyant a la dictadura de Primo de Rivera i després condenar a pena de mort els dos tinents, el capità Galán i García Jaca, li costaria a la monarquia. I ella ja no ho va veure i li va dir al seu fill això. Llavors ella ja ho veia, que la cosa no anava bé. I el general que es va aixecar va ser Francisco Aguilera y Ejea. I llavors un altre dia, després de vacances, hi va haver la Sanjurjada, que era del general Sanjurjo, que va anar contra el govern contra el Front Popular o el que sigui. Són les dues diferències que hi ha. I cal dir-ho bé perquè se separen i llavors allò la informació, que vas això al TikTok i molta cosa, van dir, no, això jo, no, és això, una cosa la Sant Juanada amb en Primo de Rivera i l'altra és amb el Bienio de la República. Bueno, pues, amics, aquí hi ha les petites històries, històriques i després, i dedicada a aquesta senyora, i una mica de la premsa del cor, i la setmana que ve pues, ja explicarem més coses. Amics de Rodamó i amigues, espero de tot cor que aquest petit espai de los corazones i de vistes de societat us hagi agradat. Bobby, Josep Pamades, a Romera, i la setmana que ve ja entrarem al juliol. Benvinguts, sigui.

0: Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Doncs el col·leccionista ja ha arribat, ja està aquí, fa poca estona, perquè avui hi havia molt de trànsit avui. I portarem una gravació que m'ha fet recordar aquelles actuacions del famós Ramon Calduc en els embalats de Festa Major, que jo havia vist que li feien tota una sèrie de peticions i de comandes, i com que eren tantes, els hi feien arribar paperets escrits amb la melodia que li demanaven. I ell va interpretar una que gairebé tots coincidien amb la mateixa, perquè estava molt de moda. En cantava una que era El joven de la guitarra, que això es va aguantar molt, diguem, en les emissores, els discos dedicats, tot eren, i en el seu temps, doncs, en Ramon Calduc era famós amb aquesta melodia i la va interpretar. Doncs ara ho recordarem a la gravació.

0: Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
1: Hola, què tal? Molt benvinguts una setmana més a les històries musicals del Rodamón. Salutacions molt cordials de Josep Dalmau. Aquesta setmana parlarem de Rare Hair, que fou una banda de rock estatunidenca radicada a Detroit, que es va mantenir activa entre el 1960 i el 2021. Rare Hair estava vinculada amb el segell de la Motown, una companyia discogràfica que abarcava moltes bandes i solistes de color, com ara els Temptations. Una de primera versió de la banda es va formar en el 1961 a la ciutat de Detroit sota el nom de The Sunliners, i durant 26 anys es van moure en el terreny del surf i del blues. En el 1967 es van refundar com a Rare Hair i van estendre les seves influències al llavors naixent jazz rock. En la contraportada del seu primer disc es reivindicaven com a propers a Blood, Sweat and Tears. En el 1968 van publicar Dreams and Answers. És el primer disc conegut de la banda. Constava de 12 cançons, incloent una versió reduïda del Get Ready. En el 69, Get Ready, el seu tema central ocupa una de les dues cares de l'LP. La versió del senzill d'aquest tema tan sols contenia 3 minuts dels més de 20 del tall original. Es tractava d'una versió d'un tema dels Temptations i que representa una de les cançons més conegudes de Rare Hair. L'escoltem.

0: Thank you.
1: Hola, Rodamons. Soc en Jordi Gas i us vull fer 5 cèntims d'aquesta nova producció que presentem amb els companys Pep Lladó i Enric Arnaez d'aquest tema que es diu Son. Fa un temps, en Pep Lladó, que és un gran generador d'idees, ens ha proposat a l'Enric com a mi de fer alguna cosa plegats, perquè curiosament som, portem una amistat, tenim una amistat de fa molts anys, que som els que tenim, i no havíem coincidit mai junts. Tant l'Enric i jo, com el Pep Lladó i jo, com el Pep Lladó i l'Enric. O sigui, havíem fet grups, cosetes, produccions, però junts no havíem estat bé. I ens uneix una gran amistat, això és cert. I vam dir, bueno, aquests moments de la vida ja, com ens motiva molt, és treballar amb amics. Llavors només ens quedava veure quin... De seguida ens va semblar una gran idea, i només ens quedava pensar en el format, no? El format. I bueno, doncs vam pensar que una bona idea era, ja que tenim un bagatge musical tots plegats bastant important, doncs dedicar un terç del repertori a cada artista. I així ho vam fer. Vam fer algunes actuacions i els assajos, doncs, ens va agradar com anava quedant, i vam pensar que ja que estàvem i ho teníem fet, que podíem enregistrar-ho perquè quedés per la posteritat. I així va ser. Així va ser. Un dels temes que presentem ara és el Son, Son, que és un tema que està l'Enric, el Pep i jo a les veus, el Pep al piano, l'Enric a la guitarra i jo al baix. I espero que us agradi. Una abraçada. Salut!

el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.

0: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Avui destaquem dintre dels dies mundials i internacionals, per exemple, que aquest 27 de juny se celebra el Dia de les Microempreses i les Petites i Mitjanes Empreses per reconèixer la importància de les petites empreses en els objectius del desenvolupament sostenible i la necessitat de facilitar l'accés als crèdits i al finançament. Una proposta que va ser presentada per Argentina amb el suport de 54 estats membres i va ser aprovada per aclamació el 6 d'abril de 2017 a l'Assemblea General de l'ONU. Des d'aquí felicitar, doncs, totes aquestes microempreses, petites i mitjanes empreses de casa nostra per la seva tasca diària, de vegades tan difícil. Avui també tenim el Dia Internacional de les Persones Sordcegues, amb l'objectiu de visibilitzar les persones que tot el món presenten aquesta discapacitat física i sensibilitzar la resta de la població perquè brindin la seva ajuda i d'aquesta manera col·laborar perquè tinguin més autonomia i millorin la seva qualitat de vida. La sordceguesa és una discapacitat que pateix un percentatge baix de la població mundial, que consisteix en una condició que afecta de manera severa tant la visió com l'audició dels qui la pateixen i que en general limita de manera considerable les seves vides. Pot ser a causa, doncs, de moltíssimes coses, però una de les principals és l'anomenada síndrome d'Usher. És una malaltia hereditària que està estretament relacionada amb la retinitis pigmentària i que afecta la vista i l'oïda. Els seus primers indicis ocorren a partir dels 8 anys en endavant. I finalment, avui commemorem la importància dels microbis per preservar la salut dels éssers humans, així com la sostenibilitat del planeta a llarg termini. El 27 de juny se celebra el Dia Mundial del Microbioma. Mitjançant aquesta data, creada l'any 2018 per l'APC Microbiome Ireland de la University College Cork, es pretén divulgar informació a nivell mundial i crear consciència sobre la contribució dels microbis i bacteris com a alternativa innovadora per assolir un futur sostenible. Aquest terme està referit als microorganismes, virus, fongs i bacteris, i els seus genomes que es troben a l'ambient i als éssers vius, constituint-se en el seu hàbitat. Cada hàbitat que acull comunitats de microorganismes s'anomena microbioma. En grec significa micro, que és petit, i bios, que és vida. Per la seva banda, la microbiota comprèn tots els organismes vius que formen el microbioma, mentre que el metagenoma comprèn una col·lecció de genomes i gens presents en una microbiota. Definitiu, no sé si ho heu entès, però si no, us ho explicarem de nou l'any que ve, quan torni a ser 27 de juny.
0: Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcasts sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

Molt benvinguts. Molt benvinguts sieu en l'espai de Recordant el passat amb les seves músiques, l'espai que amb molt de gust us ofereix el col·leccionista de discos antics, Josep Pons. En les vies dels aparells del so, hi ha el César Escobedo. I una cordial salutació a les respectives audiències de Ràdio Cabrera de Mar, de Ràdio Palafrugell i de Ràdio Litoral que emeten aquest programa.

Començarem recordant en l'orquestra de Bill Cotton, una orquestra anglesa, sí, amb un tema de country. El títol és Pony Express. Els Pony Express eren aquells genets que portaven el correu des de l'est fins a l'oest dels Estats Units, que anaven a dalt de cavall i portaven una bossa amb les cartes adequada per anar a dalt del cavall. Llavors hi havia una sèrie de casa d'apostes que arribava, el genet ja cansat i amb el cavall, ja tenia llit pel genet i també estable pel cavall. I llavors sortia un genet fresc amb el cavall i anava fins a la següent casa d'apostes i així arribava el correu fins al llunyà oest, al far west. Això va durar, aquest tema del Pony Express que portava el correu a dalt de cavall, que estaven tornant, fins que el ferrocarril, el tren de la Unió Pacífic, no va estar tot guarnida tota la via, que llavors ja arribava de l'est fins a l'oest. I llavors ja portaven el correu a dalt d'un vagó.

I no deixarem el tema country, perquè ara recordarem una pel·lícula del Far West que deien, Johnny Guitart, que estava protagonitzada, que va fer una creació allà a la Joan Cranford, i acompanyada de l'Sterling Hayden. Aquesta pel·lícula de 1954, i va sonar una música que de seguida es va fer popular, oi? La melodia precisament era titulada com també a la pel·lícula, Johnny Guitart. I ara es van fer moltes versions, esclar, i també va ser traduïda, que ho cantaven en anglès, aquí en el país, va ser traduïda i cantada per la Juanita Cuenca. És la versió que sentirem.

Seguidament, una cançó fronterera. Fronterera entre Texas i Mèxic. Què puntada! Aquest títol de Què puntada vol venir a dir quin contratemps. Això en el llenguatge que més aviat de l'Amèrica Central. Què puntada, quin contratemps. Però va passar que aquesta melodia en aquí es va estar com prohibida, hi havia llocs que l'havien prohibit, els governadors civils, llocs que no, perquè el personal es deixava una N en el títol Què puntada. Quan anunciaven Què puntada, treien la N. I ara portaré la versió que va gravar aquí en el país en Rafael Medina. Doncs Què puntada.

Ara passarem a recordar una sardana que en el temps de juny és el temps ramell de roselles. Roselles que se'n fan donar en vermelló en els camps, sí, generalment al mes de juny i juliol. Aquesta sardana va ser composada per Enric Solsona i Gilabert. Aquest senyor era violinista i era membre de l'orquestra d'en Pau Casals, a més, doncs, que també feia tasques de compositor. I aquest pomell de roselles, ara jo el porto amb una gravació d'abans de la Guerra Civil, a càrrec de la Copla Albert Martí, coneguda com Copla Barcelona Albert Martí, que no tenia res a veure amb la Copla Barcelona antiga.

Doncs, aprofitant que de la sardana Pomell de Roselles, ara també vindrà un altre tema català, aquesta vegada de ginesta, perquè també és temps de ginesta que floreix pel juny. I el títol que porto precisament és Ginesta, primavera catalana, dels autors Perramon i Demon. Aquí vindrà un tenor ja oblidat, en Tino Folgart, es deia Tino Folgart i Escasso. En realitat no era Tino, era Juventino, però el nom artístic, Tino. Doncs ara recordarem aquesta que és de la meva col·lecció de discos que no s'ha reconstruït. Tino Folgart i Ginesta, primavera catalana.

I ara recordarem amb un cantant veneçolà, que era en Carlos Julio Ramírez. Aquest senyor es va fer famós perquè va ser contractat per a la Metro en la dècada dels anys 40 per a les seves pel·lícules ambientades en l'Amèrica Llatina. Entre, ara jo recordo, l'Escola de Sirenes, que hi cantava. Doncs ara recordarem la seva veu, que havia dit en Carlos Julio Ramírez, en la melodia Ansiedad.

0: Seguidament, a ritme de Charleston, vindrà la Marujita Díaz, a l'Uruguai. Aquí vull matisar que ella, quan canta, hi ha una estrofa que diu «A un doctor famoso fui a visitar y como las narices me quiso tocar», que hi havia hagut el doctor Asuero, que deia que curava tocant el nas de les seves pacients. Els hi pitjava un aparell que hi ha dins el nas que en deien el trigèmino, en diuen el trigèmino. I es va fer famós, però aquí va ser expulsat del col·legi de metges perquè deien que era un intrusista el doctor Asuero. I se'n va anar a Uruguai. I d'aquí ve como las narices me quiso tocar, perquè, esclar, si no s'explica, això no concorda. Doncs era això, que del doctor Asuero. Doncs tots cap a Uruguai amb la Marujita Díaz.
1: Un extraño caso a mí me ha pasado, pues todos mis nervios se han soltado. Y a un doctor famoso le fui a consultar, pero las narices me quiso tocar. Mas como protesté, mandóme al Uruguay.

I ara recordarem uns cantants molt de moda abans de la Guerra Civil, i la Carmelita Aubert i el Mario Visconti. El Mario Visconti, després de la Guerra Civil, també va ser famós. La Carmelita Aubert va haver de marxar a Portugal perseguida pel règim del general Franco. I aquí, en aquest duet de cap a 1935, la guitarra que sentim és la guitarra d'acompanyament del propi Mario Visconti, amb una tonada de caire xilè, La Provinciana.

Ara sentirem la veu de dos germans, la Carme i en Josep Valor, amb una gravació dels anys 20. És un disc acústic, però se sent prou bé. I feien duets còmics de zarzuela, els germans Valor, la Carme i en Josep. I aquí el porto en el duet de la cançó de mort i de guerra, del famós Martínez Valls i la lletra del Víctor Mora. Doncs ara recordarem aquest duet.

I ara passarem a recordar una tonada molt popular que en les festes es cantava molt. Me lo dijo Adela. Ara vindrà la versió de l'orquestra Don Roy amb el vocalista Alberto Córdoba. Me lo dijo Adela.

Ara anirem de cupè, perquè vindrà la reina del cupè, la Raquel Meller. Però la Raquel Meller amb un disc gravat a França, i ella canta en francès, Dolça França. La Raquel Meller tenia propietats, un gran palau a França i diferents propietats. Va venir la Segona Guerra Mundial i ella va anar a viure a Barcelona. I l'hisenda francesa, com que no pagava els IBIs o com se'n diés llavors, li va embargar tot. Li va embargar tot i va quedar sense res. I va tinguer d'anar a Barcelona, després va entrar amb els vienesos, però això ja és una altra història. Ara la recordarem a Raquel Meller amb la seva esplendorositat quan estava a França i cantant Dolça França.

I ara sonarà una orquestra barcelonina famosa, l'orquestra d'en Lluís Rovira, que en Lluís Rovira havia tingut, ja va acabar la guerra, l'orquestra pròpia, i després part dels seus músics van marxar de l'orquestra i van fundar la Gran Casino. Però això també ja és una altra història. Ara recordarem en Lluís Rovira i la seva orquestra amb la vocalista Marta Cristel, que havia fet bastantes gravacions amb aquesta orquestra, amb un tema, una melodia dels Estats Units. Balla, ballarina, balla, que aquí es va simplificar amb el nom de ballarina. Aquí la va a fer una adaptació a Artur Caps pels seus espectacles del Paral·lel amb la companyia de revista dels vianesos.

Ara passarem a recordar un curiós pas doble, que és l'orquestra Columbia i Coro, diu, i el títol curtet, Mosca. Aquest té una història, aquest disc, perquè hi havia un senyor que vivia a Cabrera, en el carrer Nou, i tenia un estoc de discos que ell comprava i els deixava perquè es fes pel ball amb gramola, que ja en tenien, però així engruixia l'estoc. I aquest pas doble era molt popular, llavors ho havia ballat molt, però fa molts anys, ara ja està oblidat. Jo, com que aquest disc també el vaig trobar als Encants, doncs ara el porto. Orquestra Columbia i Coro i Mosca.

Un programa enrere vaig portar la veu de l'Òscar Carboni amb una melodia de la Campanova Fiorentina. Doncs ara porto l'altra cara, que el títol és Serenata Serena.

I fins aquí el programa d'avui de les recordances musicals i gramofòniques. Amb molt de gust us ha parlat Josep Pons. En les vies dels aparells del so hi ha hagut el César Escobedo. Fins a la propera, cuideu-vos i ens tornarem a retrobar. Adéu-siau.

0: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
1: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
4: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
5: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Cuplejant.
4: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
5: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
4: Notícies. Societat.
5: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quardeso per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Cuplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
6: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, a ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
7: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent, com ells, que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar, sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
5: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant
1: amb Queralt Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i Entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i hem ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de La Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
3: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
2: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
3: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
2: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
3: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'Avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat, número 8, la Bisbal d'Empordà.
4: Escolta Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
6: I anem amb l'agenda.
5: L'agenda.
6: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la Principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la Principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la Principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a les 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a les 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la Principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a les 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a les 10:00 a Figueres la Principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a les 6 i a les 10 de la nit. I a 6:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol a 6:45 i a les 10 de la nit. I a 6:45 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è

plec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, el Maresme amb la Principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve a les 9:54 a plec de la Sardana d'Artés amb les Coples Mediterrània Marinada i Ciutat de Girona. També a les 10 de dissabte que ve, sardanes amb la Principal de la Bisbal a Lloret de Mar i a les 10 també a Roses i a Vallès amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a les 11 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada i també a les 6, Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 2 de 7 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona i a les 7 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a les 7 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel i a les 7 al Vendrell hi haurà la Principal de Tarragona. També a les 7 a Mollà la Lluïsos Copla i a 2 de 8 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la Principal de Banyoles. A 2 de 8 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona i a 2 de 8 també a Cervera i a Vallada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 2 de 8 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També 2 de 8 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de les 4 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem. Doncs el 74è plec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit amb sardanes amb la Principal de Banyoles, la Principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest plec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmada, una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tirabol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a 4:00 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a 9:00, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla sardanista Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caça de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec, en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest ple comptarà amb l'Escopla Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Guanyava, quedava finalista al Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: coplejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com apuntant-vos. La inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coplejant.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana del lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Forpas Gastronomia. Per a tothom. Tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia. El polígon industrial de Palafrugell.
3: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
4: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat. Ràdio Habanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

Doncs així hem començat el programa d'avui de Ràdio Avenida. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Hem anat enrere amb el temps per escoltar aquest L'Elefant que ens aportaven els amics dels Pescadors de l'Escala, el quartet que el 1979 enregistrava l'àlbum Cançons a l'Avi i del qual extrèiem Per la trompa i estirant-lo aquest L'Elefant. Qui ve a continuació? Doncs serà en Francesc Rubiño, que ens aportarà el G682. I també a Ràdio Avenida, un plaer escoltar de nou la música del grup Porvó. Avui triarem L'Enredadera, que varen editar amb el disc anomenat Entre dones.

seguim a Ràdio Vanera amb aquesta selecció de vaneres i de cant de taverna que us portem a terme especialment amb aquests programes a la temporada més estiuenca. Hem escoltat aquesta peça també del grup de casa, El Peix Fregit. Es diu Barquejant, l'escoltàvem des del Celebró, disc que vam publicar el 2010. Habana Xica amb Tamariu i Patrick Jaques amb L'última barca ens arriben a continuació.

0: Les barques tornaren una a una. Ramon Planet, amic Ramon, per tu va aquesta cançó.
1: Ràdio Habanera, amb Rafel Corbí.

grup Cabotatge a Ràdio Havanera amb aquesta interpretació que ens han efectuat d'Oreneta Gentil. El grup Mar Endins també formarà part del nostre programa en el dia d'avui i ho farà amb una interessant peça anomenada Vine amb mi a navegar, des d'Havaneres i Cançons Catalanes, disc que si no recordo malament es va publicar a principis dels anys 90. També escoltarem en el dia d'avui Pensaments amb una interpretació de les veus de vot.

passar cantant, que trobàvem en l'àlbum Habaneres i altres cançons de principis dels anys 80. Hem sentit ja moltes formacions amb l'espai del dia d'avui, però ens faltava escoltar, per exemple, el grup Marinada. Explorant és el títol d'una de les peces que ens aportaran en el dia d'avui. Explorant, els escoltem doncs amb el grup Marinada, aquí a Ràdio Habanera, i també el cèlebre Mare si fos mariner, avui amb la interpretació del grup Barca de Mitjana.

0: Bé, una peça que va fer, va popularitzar en Josep amb el peix fregit i que creiem que és un dels poemes dels més bonics que ha escrit en Martí Pol i que en Josep Bastons hi va posar a la partitura. Una peça que es diu Mare, si fos mariner.
1: Sí?
0: Vinga.

Noms històrics del món de la Venera del Camp de Taverna que ens han acompanyat durant moltíssims anys. Avui també n'hem recuperat algun d'ells amb peces com, per exemple, aquesta, La Rosa del Port, cantada per als cantaires del Montgrí. El grup o el duet Si Fa Sol ens portaran aquesta peça per la qual ens haurem d'aixecar i posar-la amb el cor, que és la Santa Espina, i el grup Cavall Bernat ens obxecarà amb la seva Lluna Marinera.

Si voleu que la vostra música soni a Ràdio Habanera, feu-nos arribar els vostres enregistraments, concerts, actuacions, entrevistes, programes de ràdio i música a radiohabanera@gmail.com. Visiteu-nos a radiohabanera.cat. 24 hores al dia de cant de taverna i música tradicional catalana.

Aquests han estat els ritmes per anar acabant el nostre programa. Venen dins, aturem-nos un moment. Amb el grup Habaneres Mediterrània, amb aquest quartet, posem punt final amb el programa d'avui, amb la interpretació des de l'àlbum Rom Cremat del 17, si no recordo malament, l'Habanera del Vallès. Salutacions de Rafael Corbí a Ràdio Habanera. Podeu escoltar-nos a qualsevol moment, hora del dia o de la nit, a radiohabanera.cat. La nostra pàgina web i emissora de ràdio les 24 hores al dia per internet. Adéu-siau.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Aquest divendres 3 de juliol a les 7 de la tarda a la llibreria No Llegiu Mediterrània, diàleg entre Marc Camps, l'autora de No vingueu al poble a reposar, i Adrià Pujol, autor d'Escafarlata picadura. Serà un debat moderat per Maria Ponsí. Per a més informació podeu consultar el web nollegiu.cat. L'entrada és gratuïta.
5: ASB Motor. Gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Desastre. Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em dius que vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
2: Quan ens tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell. I'm a scat.

0: Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell. A la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Restaurant Campera de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-170277.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell,

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Cap Roig Festival presenta...
0: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
0: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
0: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
2: cayó. Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia. Ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Baix, és presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
3: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Ana Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
4: Un any més comencem els actes de la Setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
3: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
1: Notícies en xarxa.

0: Òptica Pardo. 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo. Plaça Llibertat número 8. La Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 3 de juliol a les 6 de la tarda local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, la BAC, projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres, de Pol Álvaro. L'entrada és gratuïta i organitza la BAC i la Fundació Ernest Borató. I aquest divendres a les 8 del vespre al Passeig del Canadell, cantadeta d'Havaneres en format concert, amb alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Badruna de Palafrugell i l'Olivar Vell d'Esclanyà, a Begur. Amb guitarra de Jan Frigola i direcció de Bet Mestre. Ho organitza la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell. Ràdio Palafrugell.
3: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna. Dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i dijous de 6 a 7 del matí i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Havanera i Ràdio Havanera Deluxe. Va poca. I en tot moment al nostre canal d'iVox o a radiohavanera.cat. Ràdio Havanera, un podcast amb segell, Ràdio Palafrugell, amb Rafael Corbí.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 de la vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.

0: Taller Elèctric Mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970, Gelateria La Xixonenca.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
4: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: més. No em cal res més.
1: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. Al 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials. She's crazy like a fool.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura. Cap Roig Festival presenta...
1: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
0: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
1: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
0: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
1: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
0: cayó. Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i al president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest dimecres 1 i dijous 2 de juliol, a un quart de nou del vespre al Teatre Municipal de Palafrugell, 33a exhibició de dansa del Dinàmic, amb el títol de Divas. El preu de les entrades és de 10 euros i ja es poden comprar al Dinàmic.
3: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
4: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
3: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
4: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
3: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
4: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
1: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: senyal.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República, 40 anys al vostre servei.

0: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell.
1: One, two, three,

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest migdia el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten el partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el mateix president dels Populars en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular Català des de l'any 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. En el global, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència d'aquests terratrèmols que dimecres van sacsejar al país. Hi ha més 50.000 persones més desaparegudes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions dels bombers es mantenen avui sobre aquesta zona, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. A tot això, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camellera, a l'Alt Empordà. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 3 de juliol, a les 12 del migdia, al Teatre Municipal, aixequem el taló. Presentació de la programació del segon semestre del Teatre Municipal amb una actuació musical de Neus Mar. L'entrada és gratuïta.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu,
1: Calella,
0: i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.

Un estiu al carrer, amb Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. El 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
3: Escolta Ràdio Palafrugell al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
1: Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. Tant cop la vida et porta on menys esperaves.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.

Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

diu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les dues.
1: Dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
1: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijó, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijó també ha tingut un missatge per a Junts recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbofòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Això ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'1 milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Venezuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establert a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaben.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes de Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha bolcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardú.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Venezuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'associació de veneçolans de la ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Venezuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Asovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no?, porque sufrió daños graves. Entonces nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional, pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbesalud després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el PACA d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herbesalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa cada any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins del concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes. La tradició de les dones sàvies, curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, cíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos. Fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu el seu punt àlgid amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà, paral·lelament a la plaça Margarida de Xirgu, i passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zum Zum Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Pinheiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei patins, perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja, després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Adrià Tella. Ràdio Palafrugell.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa. Cap Roig Festival presenta...
0: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
2: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
0: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
2: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
0: Cap Roig Festival, l'has de viure. La letra ya
3: cayó. Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars de forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa. Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera.
4: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
0: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
4: Crystal Box. Som professionals.
0: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
4: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
0: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
4: Telèfon central 972 17 02 77.
5: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
6: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
7: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
6: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.
8: Bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
10: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
8: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
10: Bon dia, Adrià.
8: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
10: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat.
8: Darrer dissabte de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
10: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
8: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes, sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
8: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
12: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
13: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
14: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
12: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
15: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
12: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
15: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno. Y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
12: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
15: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. La vuelta que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
12: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
8: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
10: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
16: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
10: Feijó també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
17: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
18: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
17: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
10: Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura. Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.

0: Tat, crida Assemblea Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
1: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
0: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
2: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
0: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
2: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
0: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
3: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos al parc de la Serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
4: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada i evidentment tots els accessos estan tancats. Estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
3: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte a ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
2: Amb aquestes altes temperatures, que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
0: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
5: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
6: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sé que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
5: Són molts els que, com l'Adolf, van decidir partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat. Tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
2: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez assegura

0: que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
1: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Alvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrint plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
1: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
1: La Unitat d'Investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
1: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell i Ferran Castelló.
2: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit. O també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè el curs, aquest curset que va fer, ens va fer el Fali, es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Alenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Alenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Alenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleré, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web alenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capesprà del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capesprà, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capesprà. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. Molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys el nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Quitxanàs Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I en handbol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup seran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barceloneta ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergely Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.

0: Escoltes podcast?
1: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
2: Tanta satisfacció m'han donat.
1: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
3: Parla Josep Pla.
0: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
4: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
5: Entre Pitos i Llunes.
6: Amb Miquel Muñiz.
0: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
7: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.
8: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
9: Nova bugaderia Autoservei. Al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
10: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
11: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
10: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
11: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
8: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
11: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
9: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava, rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
0: Escoltes podcast?
12: Això és Radiació de Fons,
13: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
14: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
13: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
14: No, parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons,
10: amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web.

0: Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat. Avui els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana, i avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Vine, fes més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
2: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
3: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
4: Top Country Music amb Rafael Corbí.

Aquestes són les novetats de la setmana. Music Row Country Breakout Radio Chart, la música country de qualitat, tal com sona avui en dia en Think As You Drunk, debut a Riley Green, amb un meravellós lloc número 35 aquesta setmana. Enrere, el 65, debut a Baby Blues, la cançó de l'àlbum Ace, de Ashley Cook. Baby

meravellosa cançó de Leslie Cook, aquest Baby Blues, debutant al 65 aquesta setmana. Us presentem les novetats a la llista de Music Row per aquesta setmana al món de la música country. Trey Pendley també debuta i ho fa al número 75 amb la cançó anomenada Family.

cançó esplèndida que ens aportava en Troy Penley, debutant al 75 en Family Man, i una posició més enrere, debuta aquesta setmana el número 76, la texana Jenna Paulette. És el seu nou single, es diu High Noon.

Meravellosa interpretació d'en Jabu Hadworth i aquesta cançó, que és una de les novetats de la setmana, What Took You So Long, al número 77. I el 78, una de les llegendes del country a finals dels 80, que continua donant èxits en The Redlands, en The California. Ens arriba l'Skip Ewen amb aquest número 78, Neon God and a Fishing Pole.

Aquesta és una cançó, l'hem escoltat abans amb ell, en Riley Green, que aquesta setmana baixa fins al número 5 del top 5 de la setmana a Music Row amb la seva cançó Change My Mind, un ex número del 3 al 5, 22 setmanes en llista. Riley Green deixa el número 4 en lloc de Ella Langley amb el seu Be Her. Després de 6 setmanes al número 1, baixa de l'1 al 4 aquesta preciositat de cançó que es diu Be Her. 14 setmanes a la llista de Music Row.

autèntica dominadora de les llistes amb els darrers temps, amb aquest Be Her, o abans amb el Choosing Texas. No tenim novetats amb el top 5, només es mouen les posicions. El 5 al 3, 35 setmanes en llista per aquest Hate How You Look de Josh Ross.

Així arribem a les dues millors cançons de la setmana. Segueix la seva progressió a la llista. 14 setmanes a Music Go, del 4 al 2 aquesta setmana, per al tema d'en Jason Aldean. Aquesta cançó que escoltarem porta el nom de Don't Tell On Me, com hem dit, el número 2 aquesta setmana.

guanyador del programa Nashville Star del 2006, Chris Young, natural de Murfreesboro, Tennessee, ens porta la primera de les cançons aquesta setmana a la minillista dels èxits del demà, aquest Soon to be Charting que hem escoltat. Chris Young amb I Didn't Go Here to Live, el seu darrer senzill de l'àlbum del mateix nom. I una mica més enrere amb aquesta minillista, Jonathan Hellbrown, Goodbye Looks Like.

Seguint repassant els futurs èxits del demà, Braden Hall és un cantant i compositor originari de Lexington, de Carolina del Nord. Ell ens presenta també la seva darrera cançó, aquest tema anomenat End This Way.

aquesta setmana tots són veus masculines amb aquest On Deck Soon to be Charting amb Braden Hall i aquest End This Way on Cowboy, Cowgirl at Heart de James Tamelkov.

Aquesta setmana anem més justos de temps que d'altres a causa del nombre de novetats que hi ha hagut a la llista de Music Row. Repassem l'actualitat de la música country i ho fem ara amb aquest eix, amb aquesta mini llista d'èxits al demà, on Dexon, Three Charting, James Hemelkoff, Cow Gallant Court. La darrera és de Robert Ross. Es diu For You Girl.

guanyat la paradeta en les dues cançons amb més força de la setmana. Viva You, de Luke Combs, puja del 19 al 18, 6 setmanes en llista. I ens acomiadem amb Carry On, de Kenny Chesney, que puja del 17 al 15 després de 4 setmanes a la llista de Music Row. Salutacions de Rafael Corbí. Fins la propera setmana al Top Country Music.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 11 del matí, a l'Església de Calella, hi haurà la missa de Sant Pere amb la Coral Nit de Juny. I després, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Església, vermut popular. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Les persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
2: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
1: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
2: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
1: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
2: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.

0: Som-hi.
1: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

Viu un estiu al carrer amb Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal. El 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Plangisteria La República. Plangisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Plangisteria La República. 40 anys al vostre servei.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

ciutat. Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Maçanet, Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 de la tarda i dues dotacions ja estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plena d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavier Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
2: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
1: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
2: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
1: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
2: Des de 1970... Gelateria La Xixonenca.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
3: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Cap Roig Festival presenta...
6: Casley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez, Víctor Manuel,
5: Pablo López, Malú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
6: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
5: Compren ara les entrades a caprojfestival.com.
6: Cap Roig Festival, l'has de viure. La vida ya
7: cayó. Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquest estiu tindrem un eclipsi total de sol. Catalunya serà un dels llocs privilegiats del món on es podrà contemplar la seva totalitat. Fenòmens com aquest recorden fins a quin punt el cel encara ens fascina. Perquè l'espai és una cosa que ens atrau a tots des de petits i que molts continuem mirant de grans, en les nits d'estiu, a ull nu o amb binocles, seguint el que ens ensenya la NASA, les imatges del telescopi James Webb o l'estat dels robots que tenim a Mart. Només cal veure com ens vam tornar a enganxar fa poc a les missions com l'Artemis 2, quan la humanitat torna a la Lluna i seguim en directe cada moviment dels astronautes, amb imatges que fa uns anys eren impensables. En els darrers anys, la carrera espacial s'ha tornat a moure. Però la pregunta és inevitable. Què hauria passat si no s'hagués aturat mai? Si les nacions, i ara també les empreses privades, haguessin continuat competint fins avui per arribar més lluny. Aquesta és la història alternativa que ens explica For All Mankind, la sèrie que avui en tractem la cinquena temporada, centrada en la política de Mart i en la recerca de vida més enllà del planeta vermell. Però abans d'entrar en òrbita amb aquesta temporada 5, si voleu recuperar el camí fet fins ara, trobareu el de la primera i segona temporada en l'episodi 21x39, el de la tercera el 22x18 i el de la quarta el 23x27. Avui ens acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i en Francesc Morales, qui us parla, l'Ignasi Herbat, a la direcció i presentació. Us recordem que ens podeu escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, YouTube i Patreon si sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els programes i el blog amb crítiques de cinema. També ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I podeu contactar amb nosaltres a ningunoes@outlook.com. I ara sí, pugem a bord de la Sojourner. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana comença rumb a Mart. Comencem!
1: Take it all in. Everything that's happened. Let this moment, your generation is going to do things people can't even fathom.
2: Our mission is to find life in the far reaches of our solar system.
3: The greatest discovery in human history.
2: We can't blow this.
4: My administration will put Earth back in charge. We simply cannot keep funneling money to Mars.
5: We have to be self-sufficient.
0: No longer. I sembla mentida, ja fa més de 2 anys que estàvem parlant de la quarta temporada de For All Mankind. En vam parlar aquí en el programa a principis del 2024 i ha trigat una mica més a arribar a aquesta temporada, vagues, etc. Ja ho sabeu, 5a temporada de For All Mankind, sèrie de ciència-ficció creada per Ronald D. Moore, Matt Wolper i Ben Nedivi, i produïda per Apple TV. És una sèrie que ens encanta i doncs, no podem deixar de parlar-ne cada temporada que ens arriba. I per fer-ho, per una banda, tenim la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
6: Gràcies.
0: Aquí a Happy Valley.
6: Sí, no sé si viuria, eh?
0: Si no, no hi ha més remei.
6: Les doncs... vistes no són les millors. Potser m'he idealitzat una mica Mart.
0: Bueno, però... hi ha gent que s'hi vol quedar i d'això en parlarem, eh? I no sé si de Happy Valley o si no des d'aquest ascensor, des de dalt de tot de la torre, no? Tenim en Francesc Morales. Francesc, què tal, com estàs?
7: Hola, molt bé, bon dia.
0: Una temporada que, recordem, segueix aquesta sèrie que és la història de la carrera espacial si aquesta no s'hagués aturat. És una proposta de ciència-ficció en una temporada que per mi continua sent una gran sèrie, malgrat doncs, que és veritat que ha perdut aquell inevitable efecte sorpresa que tenien les primeres temporades, però, no obstant, per mi, manté el nivell. Ara, doncs, entrem una mica més a fons i analitzem la temporada i us pregunto que feu així 5 cèntims, opinions generals d'aquesta temporada 5. I anem entrant. Marta?
6: Aquesta... És cert que ja no té aquest efecte sorpresa, però a mi això no m'importa tant com algunes trames que en aquestes se m'han fet feixugues. Sí que és cert que, i per exemple, hi ha no només algunes trames, sinó alguns personatges no se m'han posat bé. O sigui, l'Àlex em sap molt de greu, però aquest noi, ja sé que tu, Ignasi, el defenses.
0: Jo sé, tens venir al jovent i ja
6: no
0: està.
6: No és veritat, ni molt menys. No és pas veritat. A mi l'Àlex és un personatge que m'ha costat. No podia, no li veig ni una interpretació coherent amb la rest, amb el que és la sèrie, ni a l'alçada, vull dir. A mi aquest nano em sobrava. Entenc el seu paper, però em sobra. I, en canvi, respecto la joventut de la Harriet, m'encanta, ha sortit molt poc i ella m'agrada. I, en canvi, n'hi ha d'altres que, ostres, m'han acabat robant-me el cor, que és la Celia Boyd. Perquè, a més, és una actriu que ja l'hem vista, diverses vegades, en sèries o en pel·lícules, però és molt bona. I el paper, l'evolució que fa, és molt bona. I si em preguntessis quin és el teu episodi preferit, ja sabries quin és.
0: M'imagino, suposo que aquí no sé si considerem
6: el més emotiu,
0: tots el tercer, no?
6: Exacte.
0: Sí, bé, estem en la part sense spoilers encara, però bé.
6: Ara, per mi és el millor.
0: Sí, és el millor capítol de la temporada. Aquest i l'últim, potser l'últim, sí, els dos últims, crec que...
6: Sí.
0: Sí, sí, sí. El tercer i els dos últims són els millors de la temporada, sí. Francesc?
7: Doncs a mi, com sol passar, no? Dos anys o quan d'una temporada a una altra s'allarga més d'un any, sempre hi ha alguna cosa que acaba grinyolant, no? I a mi el que m'ha passat és que de cop i volta m'apareixen uns adolescents que he hagut de parar cada dos minuts per saber qui eren, cap on anaven, sí, d'on venien i què feien, no? I a més jo, sincerament, em pensava que aquesta era l'última temporada de For All Mankind. Jo descobreixo, mirant-la, que encara li queda una altra i per sorpresa apareix un spin-off mentre la miro, no? Per tant, m'estava semblant molt lenta per ser l'última temporada, anava molt poc a poc, les trames em semblaven molt feixugues, a més ja no tenia aquella lluita per una cursa tecnològica en la qual competien, s'estava convertint en una cosa que ja havia vist abans, que de fet és un tòpic de la ficció que és què passaria si, quan explorem fora de la Terra, si aquells territoris s'independitzen. I ha copiat molts elements d'aquesta tradició literària, cinematogràfica, cosa que es veu al final en els dos darrers episodis, que són els que més m'han interessat a mi, perquè els altres... jo tenia la por que s'estancaria durant tota la temporada amb aquests primers episodis.
0: No és l'última, encara ens en queda una més, per tant, sí que ells volien arribar a l'actualitat, després ho explicarem, i ho han aconseguit, i per tant, doncs encara ens queda una mica més per arribar a aquesta actualitat.
7: Perquè això no hem dit, estem situats l'any 2012.
0: Sí,
7: oi que sí,
0: correcte.
7: Aquesta temporada.
0: Sí, sí. Veiem tot el que ha passat, que ara ho explicarem, des d'acabar la temporada 4 i que comença la temporada 5, tots aquests anys, i arrenquem el 2012. Sí que és cert que és una temporada aquesta important perquè perdem pràcticament a tots els actors que hi eren des del principi, és a dir, desapareixen o aniran desapareixent al llarg de la sèrie. No vull dir que morin tots, sinó que aniran desapareixent perquè les seves trames han finalitzat. Val? No vol dir que morin, sinó que s'acaben les seves trames. Jo he trobat interessant que s'expliqui el que és, encara que ho haguem vist amb altre tipus de produccions, com és fer un procés d'independència a l'estil d'una colònia, com la pròpia mateixa Amèrica, no? En el seu moment, en aquest cas traslladat a l'espai. Una lliçó que potser cal aprendre, que és que a vegades doncs, sí que cal tirar algun paper al terra per poder completar un procés d'independència com el que t'expliquen, no? En aquesta sèrie. A mi també continua funcionant en part com una prequela no oficial de Star Trek. Crec que això continua mantenint aquest esperit, no? Perquè al final és aquesta carrera espacial. I és una temporada que se centra més en la geopolítica que potser les altres temporades, no? És a dir, en aquest cas hi anem directament a competició entre governs, no només governs, sinó megacorporacions, que a més paguen malament els seus treballadors. El tema del capitalisme aquí doncs, juga un paper molt important. L'apropiació dels drets minerals d'aquestes doncs, colònies, no? Que també ens resulta una cosa molt propera al nostre món. No cal anar a Mart, no? Per això també dic aquesta cosa que és com Star Trek, perquè al final Star Trek també parla de coses que ens passen a nosaltres, però ho traslladem a la part exterior com si fos un context de ciència-ficció. Aquí potser la part més científica, aquesta de recerca de vida o etc., que havia estat més principal, sobretot en les primeres temporades, aquí és més secundària. Tot i que acaba lligant-se en la trama principal amb alguns trets característics, no? És a dir, aquí parlem d'una sèrie de potències, parlem països, quan parlo de potències, no? En aquest cas que s'envien unes sondes a planetes, per tant, esborrant l'element humà, que és una mica el que volen fer a Mart, no? És a dir, aquest element humà que està a Mart el traiem i aquí entra en joc tot el que és la trama de l'automatització de Mart, que serà central al llarg d'aquesta temporada. Sobre la producció, hem de dir que és una temporada que hi ha més interiors que mai, perquè és que pràcticament tot es succeeix a Mart. A la Terra, doncs, pràcticament hi ha 4 escenes, molt poquetes, és a dir, s'ha rodat molt amb interiors la sèrie. I el que havies dit tu, Francesc, de 2 anys, com tornes a la sèrie, etc., sí que hi ha un fet diferencial respecte a les altres temporades. Jo crec que també és necessari, que és, i bueno, ara m'ho dieu vosaltres també, que és una reintroducció lenta a la sèrie, no? És a dir, té que presentar molts personatges, molts són nous o vells, però són nous, perquè eren mainada a la temporada anterior, eren petits, ara doncs ja són adolescents o postadolescents, aleshores te'ls han de presentar pràcticament com si fossin personatges nous. Per tant, tinguent en compte que els antics desapareixen ja de manera definitiva i entren aquests nous, crec que és una temporada més que mai de relleu generacional. Aleshores, el primer capítol, que solia ser molt espectacular en altres temporades, en aquesta temporada no ho és, en aquestes característiques, com acostumàvem. Però continuo pensant que també és bastant interessant. Tot i que al final sí que està a l'altura de la sèrie, els 2 últims capítols crec que mantenen el nivell dels finals així, doncs, de superadrenalina, de tensió que tenien les temporades anteriors, ho continua fent, ho continua mantenint i ho continua fent igual o millor de bé. I per mi, doncs, el que fa aquesta temporada no és l'última com et pensaves tu en principi, Francesc, sinó que el que fa és preparar el terreny de cara a la 6a temporada. I una cosa que m'ha fet molta gràcia és el cartell pòster d'Apple TV d'aquesta temporada 6. No sé si us heu fixat, si l'heu vist. És una referència a la pel·lícula La jaqueta metàl·lica, Full Metal Jacket, en què veiem en lloc del casc de soldat un casc d'astronauta. El casc d'astronauta té dibuixat el símbol de la pau, com doncs, el tenia el casc de Full Metal Jacket, i allà on posava Born to Kill, aquí posa Free Mars. Vull dir que, bé, té gràcia aquest doble sentit, aquesta comparació, no?, entre que també doncs, lliguen tota la trama militaritzada, que també serà prou important, que tindrem a aquesta temporada. No sé, de tot això que he dit, què em voleu dir?
6: Jo no sé si és possible que ens vulguin ensenyar una de les maneres que existeix per declarar un territori independent, autònom, és més que no, independent, autònom econòmicament, autònom socialment. El que passa és que hi ha un sistema que ens ho han fet molt dibuixat, no? És a dir, perquè en una zona d'alta societat hi viuen DEF, AIS. El poble viu a per sota. O sigui, que gairebé totes les escenes que surt al poble, la població dels marcis, no? els marcians, són en aquelles com botigues que te trobaries en el metro de Barcelona, no? Una botiga de... Pues un quiosc, una de 7-Eleven, una de no sé què, sandvitxos...
7: Hi ha un Domino's Pizza.
6: Ah, sí, hi ha un Domino's Pizza, i vinga, no? I és graciós anar trobant aquestes similituds que al final ens venen a dir, i això entenc que entronco amb el que ha dit en Francesc en altres pel·lícules, me'n ve una al cap, però no me'n recordo com es diu, em sap greu. No sé si el personatge principal era en Brad Pitt, que va a la Lluna i hem fet el mateix, la humanitat fa el mateix, replica el mateix sistema econòmic...
0: Ad Astra,
6: que m'agrada molt aquesta pel·lícula. Repliquem el mateix amb tots els vicis, no? I fins i tot repliquem els vicis de la policia corrupta, no? I a banda...
0: Però no tinguis cap dubte que això seria així.
6: D'acord.
0: Fins que no canviï la humanitat, el dia que la humanitat se'n va a les colònies no són millors, sinó que el que fan és replicar el que és la humanitat.
6: Estic dient una evidència, estic dient alguna cosa que passa a la sèrie i que dona peu després, doncs, també a no tenir escrúpols si has de reclutar civils, donar-los armes, l'edat que siguin, la condició que sigui, i a banda que el govern dels Estats Units, amb connivència amb altres potències, envia, no?, unes forces Tot això podem trobar, tots els paral·lelismes a la Terra. No sé per què m'ha emprenyat tant. Segurament perquè és molt evident. Llavors, com és tan evident, i potser el ritme era lent, i potser alguns personatges jo els hagués tret més suc que no pas d'altres, alguns m'han agradat molt i els he vist poc, i altres trames els podien haver explotat d'una altra manera, i han continuat amb aquesta... amb aquesta mena de resistència, una milícia, no? Al final creen com una milícia, tot i que no... els hi diuen terroristes. Està molt bé això, no? Perquè qualsevol grup que està més o menys, perquè és un caos, més o menys organitzat, i que té armes i que les vol fer servir contra les forces de l'ordre, doncs ja són terroristes.
0: No? Són com els rebels de Star Wars, també, vull dir que...
6: Sí, però aquí hi ha menys glamour, que ja està bé, no passa res. Hi ha personatges que continuen agradant molt, com Lilia. Lilia trobo que és un personatge que és com un xiclet, és un home que roman en el mateix lloc des de les últimes temporades, és com trobar algú familiar. I a mi m'agrada aquesta cosa, aquest personatge familiar, no? I en canvi hi ha personatges que no sé si pel... l'escena, el diàleg o el que sí, no li veig el sentit en aquell moment. No ho sé, enteníem molt millor abans les decisions en Defallesa que ara. No entenc certes coses, no entenc els moviments polítics, no s'entén, no és clar. O sigui, ja...
0: Però sempre ha estat així el personatge, eh? És una...
6: No d'ell només, altres coses com el Leonid, el governador... Ell és un personatge mediocre que està en un lloc de poder i...
0: Jo no veig que sigui mediocre, eh?
6: A l'inici sí, aparentment
0: no.
6: És...
0: Ell està en un càrrec que l'han col·locat a dit per determinades circumstàncies i que el que fa és dir que sí en el seu govern, però és un tio, jo crec, bastant capaç. També està atrapat per una determinada situació política amb la seva dona, ha d'intentar, doncs, gestionar la situació com
6: no
0: pot.
6: No sé, però jo tinc en ment les escenes en què la dona li diu... És aquesta cosa estereotipada de tira per aquí o fes allò o vigila amb aquest, no ho sé. És una primera dama a l'ombra. Hi han coses que, mirant enrere altres temporades, he trobat a faltar.
7: El personatge de Dev també m'ha semblat que era molt diferent al de la psicologia del personatge. No m'ha semblat ben construïda. El tema d'un Mart independent i que com reacciona la Terra... És que em venien al cap... Us han recordat el Babylon 5?
0: Sí.
7: Passa una cosa molt semblant. Quan s'independitza la plataforma aquesta, el Babylon, passa el mateix la llegenda dels herois galàctics, quan repassem la història de la conquesta de l'espai, en aquesta famosa sèrie dels anys 70-80, Desafió Total, que és molt semblant. De fet, l'estètica aquesta de posar unes botiguetes on tot és marró, negre, gris...
6: Poca llum, com... perquè se suposa que tot és sí, com, tot, no? Subterrani. És...
7: Sí, tot això no sé si es basa en com seria, sinó en com s'ha fet durant generacions l'especulació de com es viuria a Mart, no? Ha copiat massa d'aquestes idees. M'ha semblat més feble que d'altres, en aquest sentit.
6: A mi el cas, la psicologia és el... Gràcies per posar-hi la paraula. O sigui, és el que no m'ha semblat coherent amb el personatge de Dev de temporades anteriors. I això va en cadena. Les seves relacions amb altres personatges, que com la Leida, la relació amb la Leida, o sigui, no entenia quina mena de joc comú portaven tots dos. M'ha semblat la Leida, que és un personatge que a mi m'agradava, que tenia força, que el veiem a l'inici amb la Margot, que la va visitar a la presó, perquè la Margot està empresonada per altra traïció. La Margot continua sent vital, o sigui, continua sent un personatge que quan el veus es menja la pantalla, el que fa, el que diu, tota la sabidoria que tu saps que porta, no només del que sap com a enginyera, sinó d'altres coses. O quan surt la Irina, tot guanya, diguéssim, no sé. El capítol de la Irina a mi m'agrada molt. No ho sé, semblo nostàlgica d'altres temporades, però... I m'agrada molt For All Mankind, eh? I el que passa és que és això, que ho veig com una mena de cadellat aquí, intentant fer quallar personatges o idees o situacions que potser és el que han volgut, portar-ho al límit o no semblar molt versemblant perquè no se sap què passaria, no ho sé.
0: Sí, que és quan desenvolupem la part de trames, ja acabarem d'entrar a fons en tot això. Parlem de temes de producció. Pel que fa a la producció, doncs comentarem que a l'abril del 2024 la sèrie és quan es renova per una cinquena temporada i s'anuncia també en paral·lel Star City, que serà una sèrie derivada centrada en el programa espacial soviètic, per la qual cosa també ens traslladarà de nou enrere en el temps als anys 60. Aquesta cinquena temporada s'estrena el 27 de març del 2026 i abans de l'estrena de la cinquena temporada s'anuncia que la sèrie és renovada per una sisena que serà l'última temporada prevista per estrenar-se el 2027. El rodatge d'aquesta cinquena temporada va començar el juliol del 24 i va acabar a mitjan desembre del mateix any. Respecte a altres temes que parlàvem abans, el tema del decorant, no? Tot això de la construcció d'aquest mart, aquí doncs tinc declaracions de Ben Nedivi, que és un dels showrunners, que parla d'aquest decorat. Diu que és un decorat increïble, que probablement és més gran que qualsevol decorat de Sony en aquest moment. I ho sembla, eh? Tot el que són les galeries, aquest centre comercial, les botigues, etc., no? El que ells diuen que seria un carrer principal a Mart, ple de negocis, és un barri comercial, restaurants, botigues, etc. I intenta capturar aquella idea de que aquí és on vius i no només on treballes. Val? Això és el que ens explica el seu showrunner. Parlaves abans de Domino's Pizza, francès, que també tenim Starbucks, com a alguna altra de les franquícies importants, i bé, i veureu diferents detallets i altres que són negocis propis que van sorgint a partir d'aquí. I sobre el mantenir el realisme a la sèrie, perquè, clar, tinguent en compte que quan més vas avançant en la línia temporal alternativa, ells diuen que mantenir el realisme cada vegada és més difícil, ho explica Ben Nedivi, ja que la sèrie s'està tornant més ciència-ficció respecte al que era les primeres temporades. Però, no obstant això, ells recalquen que encara volen que sembli real. Diu, volem que el públic vegi la sèrie i realment senti que és com seria estar allà. Per tant, doncs, deixa ben clar que a Mart doncs, també hi ha crims, també es posen multes d'aparcament, hi ha aquest carrer principal, i que volen assentar aquesta idea de normalitat. I pel que fa a la música, doncs tornem a tenir Jeff Russo, però que recordem des de la tercera temporada no fa la banda sonora en solitari, sinó que hi ha unes quantes peces coescrites per Paul Dosselet, que ja ve doncs, de la tercera, quarta i també doncs, ha repetit cinquena temporada. I això seria en grans línies el tema de producció i llavors ja aniríem entrant. No sé si hi ha alguna cosa que vulgueu comentar.
6: No, només, segurament és d'ell, no?, el tema d'obertura, que m'encanta, de la sèrie.
0: El de Jeff Russo, sí, sí. Sí,
6: ell sí. És preciós, o sigui, quan és com aquelles caràtules que estan molt ben fetes, que la sèrie cuida molt i a mi m'agrada.
0: I l'ha mantingut des de la primera temporada. És
6: sí,
0: dir,
6: és
0: no
6: veritat,
0: ha,
6: perquè hi ha
0: canvis.
6: Sèries que a vegades els hi fan instrumental, no?, van canviant vents o fan més metall o fan alguna... I no, aquí...
0: O les imatges, vull dir, les imatges jo diria que tampoc s'han alterat i que continuen sent les mateixes, diria.
6: Hauríem
0: de fer
6: un estudi precís, perquè a mi tinc poca memòria.
7: No, crec que són les mateixes, sí.
0: Sí, sí. Jo també diria que sí. Si voleu, anem ja doncs, a full spoilers amb les trames. Doncs va, comencem.
8: Oh,
0: so
8: good in there.
9: Oh, I have no way.
8: I know you feel.
9: Shay.
8: You know where Dad's going?
9: Yeah.
0: I bé, enganxant això amb un Ed que queda tocat després d'això, anem pel capítol que és el seu comiat, no? Tot el capítol homenatge que em sembla meravellós des de, diguéssim, el primer crèdit fins a l'últim. Tot el que veiem aquí, no? Amb aquest càncer que ja patia des de doncs, la temporada anterior, que l'ha ocultat a la seva família. El metge està desesperat perquè aquest home és intractable mèdicament i inclús personalment, no? Perquè no vol assumir doncs, cap tractament, etc. I bé, de fet, és el seu capítol i en aquest capítol perdem l'actor, no? Acaba morint el personatge d'Ed Baldwin després de... Des del primer capítol, el gran protagonista de la sèrie. Mm. Com heu vist tot això?
6: Bé, a mi m'agrada l'escena de la barra de bar.
0: Bueno, és la tots, millor, no?
6: Sí, tots tres, no? Tres generacions. L'Ed, amb la seva filla Kelly i amb el net Àlex. I és un adéu una mica implícit, no? I ell, a més, s'escapa amb la bata d'hospital i...
0: És molt propi seu, això. Seguís.
6: Trobo que aquest Ed sí que l'hem mantingut molt coherent fins a l'últim minut de la seva escena For All Mankind. I aquesta mena d'exercici com de repassada de la seva vida amb aquestes escenes de la guerra... Ara, en Francesc pensava, a veure si coincideixen les edats aquí, perquè les edats i les guerres, no? Que era la guerra de Corea.
0: Corea, sí, sí.
7: De Corea, sí.
6: En què salva el soldat, en què s'amaga...
0: De fet,
6: el salven, no?
0: Sí.
6: Més aviat.
0: Ell se salva i l'altre mor.
6: Aquella part m'ha semblat molt bona, tot preparant-te, no?, emotivament per al seu final. El passadís que li fan, no?, a la NASA, que ell
7: Exacte.
6: Recorda no, com el primer dia que per anar, no?, a l'enlairament i trepitjar la lluna amb la dona que ja l'havíem oblidada, pobra... que va tenir una evolució.
7: I el fill.
6: Sí, el fill petit que va morir amb un accident amb la bici i que ens va colpir bastant i ho van portar molt bé, tota aquella part de conflicte familiar no dit i no expressat en la temporada.
0: Sí, sí. Uh-huh.
6: Estava molt bé. I més que res està molt bé, sobretot si t'estimes els personatges i has vist les temporades anteriors i saps d'on ve.
7: Sí, és que també hi havia una cosa, i aquesta és la part de la ciència-ficció que crec que l'Ignasi ha dit que els showrunners han comentat, no? Que ara hi han de posar més de raigs làsers, no? A les primeres temporades tot s'aguantava per un fil. O sigui, no apretes el botó adequat i tot explota, perquè és el 1978, no? I això feia augmentar la tensió quan tu miraves alguna cosa. Fallava la comunicació, etc. Ara això ha quedat una mica endarrere. Ara les coses ja van, ja no hi ha una preocupació de...
6: Tecnològica, si fixeu, vols dir.
7: Sí, exploten un munt de coses i la gent és que... Ostres, no tenim prou... Però vaja, no és una
6: Bé,
7: qüestió de vida o mort
6: immediata.
7: Però
6: això sí que és verídic. Vull dir, quan es feien totes les primeres naus,
7: sí.
6: Viatges de prova i que havia passat alguna desgràcia, era així, perquè s'anava molt ràpid I els mitjans eren els que eren.
7: Sí, per això ho dic, per això les primeres temporades la tensió és més elevada. Ara el perill tecnològic no és tan perillós.
6: L'amenaça, diguéssim, és a la població directament per part
7: les
6: de forces.
7: Les coses ja van, o sigui, ja hem d'anar allà, anem.
6: Sí,
7: a part, anem
6: triguis
7: allà,
6: més
7: no,
6: o perquè... menys, no? Perquè sembla que tinguin tot sí. el pressupost que hagin
7: Clar.
6: De tenir i sí, sí.
0: El flashback aquest de la guerra de Corea té sentit perquè s'havia parlat durant doncs, les primeres temporades
6: sí.
0: que ell era un veterà de la guerra de Corea.
6: El pilot, no?
0: Sí, de fet,
6: bon pilot.
0: Molts pilots de la guerra de Corea van fitxar per la NASA, no? Com a pilots, uh-huh. diguéssim. I és una cosa bastant habitual.
7: Sí.
6: Ai, és que jo recordo aquells capítols de... Suposo que era la primera temporada quan reclutaven astronautes, totes les proves, les dones... Ostres, és molt bo. Aquella part era molt bona, però potser és el que diu en Francesc. Allò és bo, ens sembla bo, perquè tot estava per fer, no? Tot era una... Eren proves constants, podien haver-hi errades mortals molt fàcilment, la pressió que sentien els astronautes, perquè, clar, tot era com primera vegada provarem aquesta càpsula, primera vegada aquest motor, primera vegada, no? Primera vegada aterrar, intentar allunitzar, no? Era complicat. I aquí això està més superat, hi ha aquestes tensions entre M6, l'ISN, el govern rus, el govern nord-americà...
0: Abans, quan parlaves de l'escena aquesta del bar, és interessant també. O sigui, em fa gràcia determinades coses. Primer és la cançó d'Elvis, no?, que punxa, que és el Love Me Tender, que és la cançó que va posar en el seu casament, etc, amb la seva dona, i brinden, doncs, escoltant aquesta cançó. I l'altra cosa que em fa molta gràcia, quan està amb l'Ilia, que està, doncs, servint, arriba l'Àlex, i com que li diu, vine que provaràs l'alcohol per primera vegada, no? Clar, l'altre ja, tot i que doncs, tingui 17 anys o no tingui edat, diguéssim, per beure alcohol, com que et dona a entendre que ja no és la primera vegada que el posa, no? I em fa molta gràcia el personatge d'Elia que fa, home, vols dir que li tinc que servir alcohol quan encara no té edat? I l'Ed li diu, però si vosaltres poseu vodka als biberons de les criatures. Què m'ha vingut a dir?
6: Sí, és aquesta cosa més del segle passat.
7: Ara que has dit això d'Ed i el casament, crec que m'ho vaig apuntar. Hi ha un episodi en el que ell diu que s'ha casat 3 vegades? Perquè...
0: Bueno, es va casar amb la seva dona i llavors no sé si es va...
6: Es van separar
0: i durant
6: després...
0: la separació no sé si es va casar amb ningú, eh? Ara no me'n recordo, no ho sé.
7: En el primer episodi ho diu, sí. Li diu en el coreà que s'havia casat 3 vegades. No, he estat casat 3 vegades, li diu.
6: No ho hem vist, no? O sí, ja ho he oblidat.
0: No. Sí que va tenir alguna altra parella, sí, però es va tornar a separar, no sé.
6: Sí, bé...
0: Sobre el comiat de Joel Kinnaman de la sèrie, tinc aquí una entrevista que amb unes declaracions que crec que són prou interessants. Hem de dir que coincidències aquestes de la vida, el dia que es va emetre el capítol de la mort del Baldwin a For All Mankind va ser el mateix dia que l'Artemis II estava previst que tornés a la Terra. O sigui, va ser com una mena de cercle, no?, entre la ficció...
6: Una mena de karma justiciero.
0: Sí, sí, no? Tornava l'Artemis i moria el cowboy
6: però
0: espacial.
6: Però l'Artemis va tornar bé, eh?
0: Sí, sí.
6: Vull dir, tot bé.
0: Bé, el cas és que Kinnaman, recordem que va ser dels primers actors fitxats per la sèrie i els seus creadors han admès que va ser una peça clau perquè s'aprovés la sèrie com un dels títols inaugurals a Apple TV, plataforma que es va llançar el 2019. Aleshores, això de matar el seu actor principal, tot i que el personatge havia envellit fins als 80 llargs ja la temporada 5, era el moment que ells volien executar de la manera correcta, no? Nedivi diu que va ser el final més difícil de crear. Ells expliquen que ho enfoquen sempre des de la pregunta de si hi ha més història per explicar amb el personatge i què és millor pel conjunt de la sèrie. Aleshores, diu que aquesta va ser la primera vegada que la resposta va ser que era el moment perfecte per acomiadar-nos de l'Ed, per dolorós que fos per nosaltres. El seu últim dia de rodatge va tenir una intensitat especial. La darrera escena, del qual va ser el record al llit dels seus anys joves, als inicis del programa especial, on es retroba amb el seu millor amic, en Gordo, i la seva esposa Karen, tots dos morts en temporades anteriors. Però el darrer passeig com a Ed, al costat amb en Gordo, no?, quan estan allà en el coet, que s'han en l'aire, es van mirant i tal, diu que va ser un moment super, super emotiu. Explica Kinnaman que va ser un últim dia tan caòtic, diu que estava rodant amb en Michael Dorman, que és l'actor que fa de Gordo, i estava molt commogut de veure'l perquè s'havia convertit en un amic molt estimat. Llavors diu que s'estava acomiadant i fent un petit discurs a l'equip, no?, allà plorant al plató, allà a grima vida. Van acabar cap a la una de la matinada i llavors anava cap a casa completament ple d'emoció, però a casa seva tenia 6 amics de Suècia que estaven morts d'impaciència juntament amb la seva dona que estaven esperant que aparegués. I és que tots van pujar a 3 vehicles grans que van anar costa amunt cap al Burning Man, que és el lloc on es van casar la seva dona i ell, que allà, doncs, al Burning Man hi ha un festival així molt, molt conegut, no? I aleshores, doncs, van anar tots directament al Burning Man després de rodar el capítol a la una de la matinada.
6: Emborratxar-se.
0: Bueno, no ho sé. Els flashbacks de l'episodi mostren la seva molt comentada però mai mostrada fins ara etapa de soldat darrere les línies enemigues de Corea, que quasi doncs, l'acaben capturant i quasi acaba morint, i era el moment, doncs, segons els showrunners de la sèrie, de mostrar-lo ara o mai, perquè si no, doncs, ja aquests moments no tenia sentit mostrar, no?, aquests moments terrorífics, fugint mentre estava ferit, etc. Nedivi diu que no són flashbacks aleatoris, sinó que són records que ell viu en el moment en què passa tot això i que l'informen de la situació del present. I pel que fa als records de Gordo, la Karen i el seu fill Shane, que li donen la benvinguda en aquella llum, no?, aquesta seqüència final de l'episodi, que és un moment així de llum molt blanca, molt, molt, molt clara, fins i tot a vegades els personatges tenen una il·luminació amb uns colors que estan molt i molt pujats, que sembla quasi de ficció, no?, com de moment inclús celestial, podria dir, no? És com una cosa bastant de fotografia molt ben treballada. Volper diu que la part en què veu a Shane és el moment més emotiu i que l'Ed l'imagina amb aproximadament la mateixa edat que tenia quan va morir i que es retroben versions perfectes dels que a ell li eren els més propers. El primer vol espacial, diu Volper, era com el primer vol espacial Gemini, era el principi per a tot per ell, i tenir-los allà, per ser testimonis d'això, i a nivell metafòric, també acomiadar-lo des d'aquí, semblava la manera correcta de tornar des del principi. Diu que Kinnaman, que li encanta que en el seu acte final hagin pogut capturar tota l'essència d'Ed, felicita, per tant, els creadors de la sèrie, i que hagin capturat totes les seves facetes en el moment de la seva mort. I, per altra banda, l'actor diu que sigui el que sigui, el que vingui a la sèrie, Kinnaman no en vol saber res. És a dir, va demanar específicament que no li enviessin cap guió després de la seva mort. Diu que no ho vol veure, que simplement vol veure la sèrie amb tothom. Diu perquè ara... I, per altra banda, l'actor diu que sigui el que sigui, el que vingui a la sèrie, Kinnaman no en vol saber res. És a dir, va demanar específicament que no li enviessin cap guió després de la seva mort. Diu que no...

0: Doncs li contestaven el mateix. Som massa realistes per això. I ella específica i crida, jo vull aliens.
1: Jo estava pensant en això amb el penúltim episodi.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, bueno, ja tindrem, doncs, en part, doncs, la dosi d'extraterrestres, encara que, doncs, bastant realista. Bueno, això és el que comenta bàsicament els showrunners i el lector Joel Kinnaman perquè fa el seu comiat. Seguim amb la trama de... Li he posat jo el nom així, Marta és nostra, no? Perquè seria com l'equivalent, els carrers seran sempre nostres, però en aquest cas no són ben bé carrers, el que hi ha a Mart, sinó que...
2: Són passadissos.
0: Sí, passadissos, aquestes diferents centrals, etc. Que és tota aquesta part, no?, de l'aïllament de Mart i el que començarà a ser aquest procés d'independència de Mart, que és una de les coses que seran claus a l'hora de desenvolupar aquesta temporada. Hi ha una trama que comença, doncs, des de inclús les milícies a Mart, no?, que és una cosa complicada, tinguent en compte, doncs, que no pots anar a l'exterior, que t'has de moure sempre a través de l'interior, túnels, etc, etc, i com es van configurant els diferents bàndols i com dintre de les forces de seguretat, doncs, també hi hauran els simpatitzants per la independència, i hi haurà, doncs, també els que vindran de fora que intentaran aturar aquest procés d'independència. No? No sé com heu vist, que voleu començar a parlar d'aquesta part, perquè déu-n'hi-do les coses i els moviments que hi ha aquí.
2: No ho sé, jo el que em plantejava és si aquest pla d'automatització es fes realitat, no?, i s'executés tal i com tenia pensat, que tot això ho tenia pensat una empresa, que és Helios, amb la connivència del govern dels Estats Units, potser, i no sé si el soviètic també. Vull dir que al final són com allò, subcontrates a empreses que te fan un projecte enorme perquè aquella població o que aquella estació sigui més eficient, no? Perquè la idea d'automatitzar en principi és eficiència. Llavors, jo pensava, aquesta població que se l'expulsarà de Mart, que és on han nascut alguns, on han viscut, on han estat pares i mares, on hi treballen i tenen les seves amistats i relacions, què posaran al seu DNI? És a dir, quan arribin a la Terra, on sigui...
0: Home, quan siguin independents, doncs marcians...
2: No, jo pensava, si això de veritat s'hagués dut endavant, pensava, ostres, els envien cap a la Terra... I què els hi dirà? Perquè ells són nascuts fora, molts són nascuts fora de la Terra, no? En aigües, abans en aigües internacionals eres un...
0: Bueno, als Estats Units no teniu DNI, aleshores hi ha carnet de conduir, no? Per tant, a Mart no sé si et pots prendre, bueno, sí, una llicència de conduir motos per...
2: Però ja no parlo, d'acord, però una nacionalitat, un sentiment, o fes papers, no? I ingressa en aquella, demana, no?, la residència.
1: Clar, tot això està previst. Vull dir, les nacionalitats i els països no són formes biològiques naturals d'existència. Tot això són documents, contractes i dates de caducitat.
2: Sí, ja ho entenc que està previst i que és un tràmit administratiu que pot ser llarg, però de mentres són com uns expàtries. O sigui, no, bueno, és una reflexió que...
1: No, jo entenc que cadascú té la nacionalitat encara en aquell moment, abans de la creació de Free Mars, que crec que és el nou país que es crearà. Crec que cadascú és australià, francès, el que sigui. Uh-huh. Crec que mantenen la nacionalitat de quan estan a Mart.
0: Bueno, poden tenir una doble...
1: No s'explica gaire, però...
0: Poden tenir una... No, és que no s'explica, però es podria arribar a tenir inclús una doble nacionalitat. Vull dir que... El que passa, clar, estem parlant de Mart com a nació independent, encara que estigui en un altre planeta, no? Jo m'ha semblat més un procés d'independència molt semblant al que tenen com a referència els Estats Units, que és els Estats Units respecte a l'imperi britànic, no? Bàsicament, me recorda amb molts paral·lelismes.
1: Sí, perquè no deixa de ser la fantasia d'això, vull dir, d'això tota l'estona, vull dir, no només a For All Mankind, sinó a moltes altres produccions. La diferència és que quan es creen els Estats Units d'Amèrica, ja es creen amb aquesta idea de nacionalitat moderna. De fet, és la primera nació que ho fa. A partir d'aquest moment, sempre s'haurà de decidir què passa amb les nacionalitats dels nous països que aniran apareixent. Aquest any els Estats Units

0: Amèrica fa 250 anys. Quan es crea l'Algèria, la República Islàmica Socialista, bla, bla, bla, d'Algèria, doncs hi ha gent que té la nacionalitat francesa perquè allò era República Francesa, no era una colònia, i llavors es fa que tu pots mantenir la nacionalitat francesa si vols, o rebutjar-la, o el que sigui. Això és el que passa després de la creació d'aquest nou país. Clar, tot això s'ha de tenir en compte, perquè no és una realitat que passa com la meteorologia, no? Això s'ha de decidir, i s'ha de decidir molt bé.
1: Clar,
0: si es deixa de banda, ja és perill.
2: El que passa és que el moviment popular que veiem aquí a la sèrie és un moviment popular de moviments actuals, és a dir, manifestants... Si no hi ha dos exèrcits, són manifestants, policia, toc de queda, no? O sigui, la policia...
1: Bueno, i embargament. Sí. El primer és l'embargament a què els sotmeten.
2: De subministres, sí. I a banda, doncs, que la policia, disparant contra els manifestants, uns manifestants que es veuen superats també en aquest aspecte, no? Però que aconsegueixen, en aquest cas, fins i tot, o sigui, arribar al centre de control, que serà una mica el que els salva de tot això, que al final, doncs, controlen, entre cometes, el pont de la nau, i a partir d'aquí, doncs, està tot a les seves mans, no?
1: Per mi, una diferència o un tret característic que potser el... No sé si el diferenciaria d'altres processos de reducció de població per mitjà de la força per reprendre aquest control de la situació, és que aquí es coneixen tots. És com als pobles la guerra civil. És a dir, es coneixen tots. Es coneixen els... En principi, són una població, em penso que he llegit, de 5.000 habitants. I és cert que el que veiem en diferents escenaris són molt comptats, no? Perquè és aquesta mena de passeig comercial, és en l'invernader, aquell que no n'hem parlat, on estan creant i fent cultiu propi per no haver de dependre dels aliments que li puguin venir de la terra. Són a la consulta... només em sortia en anglès a la consulta del metge, no? En certes habitacions o habitacles, perquè jo no sé si podria ser marciana, perquè realment on te viuen és casa de colònies, o sigui, és un habitacle molt petit, no pots tenir-hi gaire res, no? Quatre fotos i poca cosa més. Vull dir que aquesta diferència de que tots es coneixen, no sé si ho podien haver fet encara més cruent i cruel, i alhora la població, aquella manifestació que els envolten i que acaba amb la policia amb porres contra la població que s'està manifestant, i en principi tot era pacífic, sí que és molt realista. Molt realista en el que ens passaria, que passa a nosaltres, no? A la nostra terra, diguéssim. Però allà té un component encara més accentuat, que és aquesta coneixença.
2: Paral·lelament a tot això, hem tingut aquesta missió a Tità i aquesta part més científica de recerca de vida a altres planetes, que és un tema que porta a la sèrie des de la primera temporada. Aquí, doncs, ha passat més desapercebut, i que bàsicament és el personatge de Kelly que lidera una missió per anar a Tità, no? Unes sondes han detectat el que podrien ser unes formes de vida, i per tant, doncs, han d'anar cap allà a veure per poder confirmar si realment es tracta de vida o és que les sondes s'han equivocat. Clar, això també genera tota una sèrie de dilemes ètics per part del personatge de Kelly, que també farà decisions qüestionables, no? Per posar en risc la seva pròpia tripulació, tot i que no és ella la que la lidera en aquell moment, perquè la nau, la Sojourner, que és la Sojourner T, acabi aterrant a Tità, no? També la veiem aquí comportant-se d'una manera semblant a la que podria ser el seu pare, l'Ed, crec. No sé com heu vist tota aquesta part.
1: Jo el que veig és que quan la Kelly està lluny de l'Àlex és molt millor. El personatge millora.
2: Sembla que li tinguis mania a l'Àlex, no sé per què, eh? No sé, Marta, crec que no m'ha quedat clar al llarg del programa
1: d'avui. Crec que és una evidència.
2: El programa d'avui.
1: I d'altra banda, és molt coherent amb el personatge, amb la seva necessitat, la seva visió d'exploració, de que al final el que van a buscar és vida fora de la Terra, i saben que només tenen aquesta, no tenen gaires opcions, és a dir, més possibilitats en el futur, doncs ja sabem que tot costa molt, que és una, a més ha anat molt, molt precipitada aquesta operació, que petità, ella hi anava com de segon, no? No anava de comandant, i a mi m'ha agradat el gir que fa el gir que fan els papers en aquesta tripulació. M'han agradat. Això és un, jo he trobat que és una cosa com molt, molt natural de la situació, com decisions molt coherents amb les situacions extremes en què es troben.
0: Doncs jo tenia la por de que s'haguessin oblidat ja de la, o hagués quedat com alguna cosa secundària, això de la recerca de vida fora de la Terra, i gràcies a que no ho han oblidat, he recuperat el que m'interessava de les primeres temporades, no? Que és el progrés tecnològic, exploració, jugar-se-la per arribar a algun lloc, no? La trama de Mart es m'havia fet molt estancat, tot. Tot passava allà entre aquells passadissos, no? I, en canvi, la trama aquesta de Tità és la que més m'ha agradat a mi per això, perquè em recordava la sèrie en les seves primeres temporades.
2: Sí, sí, bàsicament és això. Bé, total que sí, que a Tità hi haurà vida, però, clar, per aquestes circumstàncies que sempre... És que la sèrie sempre et posa en aquell punt límit que alguna desgràcia ha de passar, que sí, no tothom pot tornar, que les coses sempre surten malament, no? És a dir, sempre va estirant això. Primer tenim la desgràcia de la nau russa, que doncs s'acaba
1: fonent.
2: Sí, sí, fonent directament, vull dir que no hi ha aquesta desgràcia. I, per tant, doncs, o ells hi van o s'han de retirar i no saben si tornaran, si podran fer el descobriment, no? O aquí la Kelly pren la decisió de manera unilateral, sense mai dir-ho als seus companys, que ella provoca aquesta situació que els obligui a aterrar quan podien haver marxat. De fet, ella tenia l'ordre de marxar i acaba provocant la nau. Uh-huh. I és per això que quan es quedin atrapats a Tità, doncs sigui ella la que decideixi sacrificar-se, perquè al final és ella la que els ha portat allà. No els hi diu, però tu saps que la decisió que té ella de perquè no poden tornar els tres, perquè no hi ha oxigen pels tres, només per dos, que ella es queda perquè és ella la culpable de que estiguin en aquella situació. Aleshores, crec que no hagués pogut assumir ella la mort d'algun dels altres dos membres de la tripulació, tinguin en compte
1: quan
2: això.
1: Quan la lògica et diu que la que haurien d'haver deixat és l'Helena, que ha perforat el vestit.
2: La coixa es queda, vull dir, això jo ho tenia claríssim, eh?
1: Pobre.
3: I know this is a war, and I know you're fighting for your life, but you can't do this. You can't lose your humanity.
4: We're fighting for our humanity. That's
2: una temporada que ja veiem en aquests últims instants de la sèrie, que sempre fa ja el salt al que serà la temporada següent, que ens du directament a l'any 2020. L'any 2020, on veiem la Mars 94. No? Us en recordeu de la Mars 94?
0: Sí, era la nau soviètica que han d'abandonar.
2: Correcte.
0: Quan viatgen a Mart, aquella cursa que fan tres competidors, no? La Unió Soviètica, els Estats Units i Helios.
2: Correcte. Sí, sí. Doncs llavors,
0: hi ha mil problemes, com sempre. I els soviètics i els americans han de... O sigui, els soviètics i la NASA han d'unir forces i es queden amb la nau de la NASA.
2: Recordeu que els motors d'aquesta nau soviètica els van poder completar els soviètics gràcies a l'Amargo. Uh-huh. Que l'Amargo, doncs, passava...
1: Passa informació.
2: Sí, sí. Mm. Li estaven fent xantatge, etcètera, etcètera, no?
1: Bueno,
2: doncs recuperem...
1: I tenia una mica a l'altra banda.
2: Sí, sí, sí. Recuperem tot això en aquest moment i tenim un missatge mentre sona una cançó que és Blinding Lights de The Weeknd, que hi ha una terminal que veiem ordres en dos.
1: Sí, mira.
2: Us heu fixat? Tu has buscat, Marta, el que significa el missatge?
1: Està en rus.
2: Sí, està en rus. A veure, intentem desgranar a veure què diu el missatge.
1: Sí, però tot i que es pugui traduir, ja ho han dit els creadors de la sèrie, no entendrem res. O sigui, hi ha una mica de misteri dins d'aquest missatge. Eh? No. Detecció d'ona gravitacional 3.06.0451. La meva lletra, perdoneu.
2: Nikolov.
1: Nikolov, descarregant.
2: O carregant. G-O, que són les sigles aquestes, és ona gravitacional, no?
1: Sí.
2: Que això és, aquesta, és una mena d'ondulació en l'espai-temps que està causada per coses com poden ser, per exemple, els forats negres, i que es clau en la teoria de la relativitat. De fet, Einstein va predir la seva existència el 1916 i, per tant, és plausible, no?, que tot estigui connectat amb la tecnologia, no?, que permetria potser a la humanitat abandonar el nostre sistema solar a la temporada 6. Teoria? Podria ser? Bueno, no sé. Aquí ja són pures especulacions a partir del que podem fer. El nom de Nikolov fa referència al que era el xicot de la Margot, diguéssim, no?
1: Bueno, el xicot.
2: Bueno, com li podem
1: una
2: dir?
1: Una parella difícil, complexa la relació, perquè, clar...
2: Sí.
1: Ell per la Unió Soviètica, molt controlat, i ella, en fi, traïdora pels Estats Units, però un cop ella s'exilia a la Unió Soviètica, no pot... No sé si ja se'l va encarregar.
2: Sí, sí, mai tant se'l va encarregar. Sí. Era en Sergei.
1: En
2: Sergei Nikolov.
1: O sigui, quan ella, la Margot, demana asil a la Unió Soviètica, en Sergei ja no hi és.
2: Clar, ell l'assassinen a la quarta temporada. Hi ha un moment en què Margot està vivint a la Unió Soviètica i ella està vivint als Estats Units.
1: Exacte.
2: I quan ella torna i sembla que es puguin, doncs, retrobar, és quan a ell se'l carreguen, no? Uh-huh. De fet, Sergei és personatge que comença a aparèixer a partir de la segona temporada, però que gràcies a la sèrie Star City podem saber què feia Sergei a la primera temporada de For All Mankind, sí, perquè també és un dels personatges que apareix, que l'interpreta l'actor Joseph Davis a la seva versió més jove, que és la que veiem l'any 69-70, que és on, de moment, hem vist que transcorren els capítols d'aquesta sèrie, sí. Star City.
1: Clar, és que ara el que em passa és, primera, que... abans de poder fer aquest programa, jo ja estic una mica intoxicada amb la sèrie Star City, i que em sembla molt millor la primera temporada del que he vist fins ara Star City, que no pas aquesta...
2: És que no tenen res a veure.
1: Són... Ja ho sé, no tenen res a veure, sí, sí.
2: Se'm fa difícil comparar-les perquè són diametralment oposades, eh? Vull dir, no els hi trobaria comparació en aquest aspecte. Sobre el final de la sèrie, tot el que hem explicat ara, els showrunners sí que han mantingut unes entrevistes i han tota una sèrie de dades que expliquen una mica el que van decidir i el rumb, no? Volper diu que els hi va semblar molt atractiu portar el passat de la sèrie cap al futur de la sèrie i insinuar com les dues coses s'acaben unint. Per això trobem aquí la Mars 94, que és un misteri que connectarà la temporada 6 amb tota la història de la recerca de vida que estan construint a partir del descobriment, doncs, que fa Kelly. Explica que troben el llac i que es van preguntar com havia de ser aquell líquid i que van tenir moltes discussions sobre com es comportaria aquest tipus de microbis en un llac i a l'aigua de metà, i com tindria un aspecte diferent a l'aigua normal. Ells expliquen que volien fer-ho sentir real i ser fidels a la ciència i el color en moviment, donar-li aquest moment també de joia al personatge en un moment, alhora que també és molt trist, i que semblava molt fidel al recorregut del que és aquest personatge. Sí que és cert que als finals de temporada de For All Mankind tenen la costum de matar alguns personatges principals. Walper parla sobre el fet d'haver matat a Kelly en aquest capítol, explica que va ser una decisió difícil, tot i que ell recalca de no van pensar en és al final hem de matar algú, tot i que diu que sí que ho fan moltes vegades, no va ser el cas d'aquesta, i ells entenen que era realment l'evolució de Kelly com a personatge. La van veure com un personatge que havia d'assumir el llegat de ser una Baldwin i prendre algunes decisions discutibles, per dir-ho de manera suau, que és tot això que explicàvem, no? Quan està la nau, que decideix, doncs, que hagin d'aterrar cap a Tità, i quan bàsicament havien de fer mitja volta. I ho va fer sense que ningú ho sàpiga i que, per tant, expliquen que ella carrega el pes de tot això i el públic sap que ella ho carrega. Per tant, diu, veient la seva persecució encara obsessiva per trobar aquests microbis, van tenir entre l'equip de guionistes unes discussions sobre Moby Dick, bàsicament, no? Perquè per Kelly la balena doncs és trobar aquests microbis. Per tant, li donen el premi de fer que assoleixi aquell objectiu i que després es sacrifiqui per protegir les vides de les persones que ella va posar en perill. Diu que semblava la culminació extraordinària pel seu personatge i una manera de mostrar el preu d'aquestes recerques científiques. Parlant de la culpa, no? Que també diu que la culpa és principalment el que impulsa aquesta decisió. Diu que havien parlat de tenir aquesta escena de confessió, o sigui, que ella ho expliqués i tal, i al final van decidir que el millor que podien fer és que s'ho callés i que sortia a la llum a través del sacrifici. Per tant, ella dona com a raó la família, tot aquell discurs que ella fa en els altres dos, diu que també és una bona raó, diu en Walt té tres fills petits, per tant, doncs, se suposa doncs, que els ha de cuidar, ella té un fill només i ja és gran, però expliquen que el que realment la mou a ella és la culpa, i els guionistes diuen que si no hagués estat decisió seva no estaríem parlant d'això. És a dir, si Kelly no hagués empès la nau, ella no s'hagués sacrificat. Val? O sigui, que ella decideix sacrificar-se com perquè sent culpa de tot plegat. També parlen de l'actriu Cindy Boo, que doncs, s'han encarinyat molt d'ella, del recorregut que ha fet primer com a adolescent, quan va començar l'actriu a la temporada 2 i ara al final de la seva vida, i el fet que el pare de la Kelly morís abans ho va fer encara més difícil, perquè, clar, la gran pregunta dels guionistes és: podem matar el pare i la filla a la mateixa temporada? Diu, això és molt gros. Però realment ho han acabat fent d'aquesta manera, no? I diuen que han après que és com més dolorós per a ells que no pas per al propi públic. I pel que passarà amb l'Àlex, Marta, que potser tu no et preocupa, però els guionistes de la sèrie han dit que la sèrie sempre ha estat d'anar més lluny del que mai han anat i aquest definitivament serà el focus de la temporada 6. A banda de concentrar-te, com deies tu, doncs, Francesc, en les formes de vida, també volen centrar-se en la jove nació de mar, com serà. Doncs una cosa és liderar una revolució i l'altra és aconseguir la independència i com governar un país. Per tant, tots aquests temes doncs, seran allà. Doncs molt bé, Marta, Francesc, això és tot per avui. Ens seguim doncs, escoltant aquests dies.
1: Llibertat a Mart.
2: Ah, sí, Free Mars.
0: És la propera.
2: Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Encara ens queden alguns programes abans de tancar la temporada, així que la setmana que ve tornarem amb més continguts. Fins aleshores, cuideu-vos molt, perquè fins i tot a l'espai ningú no és perfecte. Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tumberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'associació recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com.
4: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: mare meva.
1: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
1: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Rei Kebab amb tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6,50 €. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab amb tacos.
1: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
2: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
1: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
2: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
1: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
2: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
2: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
2: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
3: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
4: Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Vine a Fes Més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert. Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 7. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Ja tornen a circular els trens de l'R11 fins a Maçanet-Massanes després que s'hagi extingit un incendi de vehicles a Girona, tocada les vies. El foc havia afectat 6 vehicles, també havia obligat a tallar la circulació. I és que avui és un dia més tranquil en quant als incendis. Precisament també s'ha estabilitzat durant aquesta tarda l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, i s'ha permès als veïns desallotjats tornar cap a casa. Precisament l'altre foc important d'ahir va ser el de Tiana, i avui l'Ajuntament d'aquest municipi ha dit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per el presumpte la presumpta persona que ha ocasionat aquest incendi. I és que avui és el darrer dissabte de juny i una jornada de temperatures també molt altes, encara que ja fora de la onada de calor. També d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en successos repassem que una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya d'estiu. I una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Una de les persones implicades ha usat aquesta arma i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra encara busquen l'autor d'aquests trets. I en política, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i també cohesionar-la. Això ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles, encara que no ho ha dit amb les seves paraules, sinó que ho ha llegit la presidenta de la JNC. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts, com Turull i Rull, i també de l'antiga Convergència, com la consellera Irene Rigau. I en plena estatal, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el Comitè Federal del partit assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions generals. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella, La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. I recordem que durant ara a la tarda hi ha la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que té lloc durant aquesta tarda a Barcelona i que ha arrencat a les 6 a la plaça Universitat. I en esports, demà diumenge es jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit el podreu seguir a partir de 12:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 902 17 0277.
3: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: más, quiero más, quiero más. Ya tengo todo lo que quiero y ahora quiero más, quiero más, quiero más, quiero más.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'en Prats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu i tot el que hi passa. T'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Restaurant Campera, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Cap Roig Festival presenta...
2: Rick Astley, Amaya, Antonio Orozco, Miki Núñez,

0: Víctor Manuel,
1: Pablo López, Malú, Luz Casal, Anna Torroja i molts artistes més en concert.
0: Del 3 de juliol al 18 d'agost a Calella de Palafrugell.
1: Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
0: Cap Roig Festival, l'has de viure.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Escoltes podcast?
1: Realment, a nosaltres no ens han educat sexualment, diguéssim. Jo crec que el perill que hi ha és que els joves, el referent que tenen és el porno.
2: Jo penso que molta gent jove el que no fa és parlar amb els pares, o els pares parlar amb els fills.
3: Jo sé que els puc parlar de tot, però no els parlo de tot.
4: Ells al final doncs, els fa una mica de vergonya, ja utilitzo aquestes paraules.
5: Potser perquè amb els amics tens com més confiança, pots parlar obertament.
0: Lubricant.
6: El podcast sobre educació sexual per a famílies de Ràdio Palafrugell i Can Genís, amb José Yepes.
7: L'educació sexual no només és ensenyar a posar un preservatiu.
8: No és només coneixement pràctic, sinó que són aspectes cognitius de com pensem, de què ens imaginem, com ens imaginem, aspectes emocionals, què sentim, com ho sentim, quan passa determinades coses, què ens passa per dins també, no? Aspectes també físics de coneixement del propi cos i del cos aliè i aspectes completament socials.
7: Perquè si una cosa té la sexualitat és que és extremadament social.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exteriors s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela, Jorge Rodríguez. Ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Arteca als barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
0: impactarètols.com al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell.
3: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

really listen to me. Just say you're sorry. You can still.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
1: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
0: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
1: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.

0: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
2: Doncs molt participativa i un any més un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbar Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbar durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versió Impossible.
1: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí, després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, Calella celebra la Festa Major. A les 11 del matí, a l'Església de Calella, hi haurà la Missa de Sant Pere amb la Coral Nit de Juny. I després, a les 12 del migdia, a la plaça de l'Església, Vermut Popular. Unes activitats organitzades per l'Associació Recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: A Sebastià Sabater de la Bisbal tenen tota mena de tallagespes, motoaixades, desbrossadores i motoserres.
4: Maquinària agrícola, forestal i per a jardins de les marques Onda i Estil.
3: La nova gamma elèctrica Estil en tallatanques i desbrossadores.
4: Som distribuïdors per a les comarques gironines dels tractors Kubota i Ferrari.
3: A més, atenció, a Sebastià Sabater també trobareu servei de venda i reparació de bicicletes i bicicletes elèctriques.
4: Sebastià Sabater, exposició i venda a l'avinguda Prat de la Riba, número 12. Servei de taller al passatge Padró 1 i 2 de la Bisbal d'Empordà.
1: Tu hi ets i nosaltres també. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Som aquí.
1: Som amb tu.
0: Som a peu de carrer. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia. Treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Aquest estiu, Ràdio Palafrugell surt al carrer. Viu les setmanes de més calor de l'any amb Ràdio Palafrugell i tot l'equip de l'emissora. Hem preparat una programació especial per explicar tot el que passa a la ciutat. Música, espectacles, festa major, festivals, platja i literatura. Viu un estiu al carrer amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República, la més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Els organitzadors, que eleven els participants fins a les 10.000 persones, reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. Aquest any s'ha celebrat la 50a mobilització sense interrupcions des de l'any 1977. Escoltem a Ángel Camacho, militant per la Crida de l'Alliberament Sexual i de Gènere, que explica la importància de la manifestació enguany.
2: Molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències. L'Observatori contra l'LGBTI-fòbia ha presentat aquesta setmana el seu informe sobre l'estat de l'LGBTI-fòbia, denunciava més de 300 agressions a Catalunya l'any passat, i creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que la qualifiquen de rua festiva empresarial. I 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades al Grec viatgen avui cap a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels devastadors terratrèmols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Els 15 bombers formen part d'un equip de rescat que envia el Ministeri d'Interior amb personal especialitzat de diverses comunitats autònomes. Precisament durant la tarda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal tal més respecte a l'últim balanç, i el que sí que s'ha augmentat considerablement ha sigut el balanç oficial des del govern veneçolà, que s'ha elevat a 1.430 morts pel doble sisme, segons el nou balanç provisional. Són 3.238 persones ferides i s'han atès als hospitals més de 5.000 persones, 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. I a casa nostra, en successos, dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. I passem al Cultura, ja que l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà en esports ja al final del play-off descens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, que el podreu seguir a 2:15 per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera, número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest diumenge, 28 de juny, a 6:45 de la tarda, a la plaça del Portbó de Calella, balls llatins a Maria Carmen Tejada i sus tomberes. I seguidament hi haurà una rua pels carrers del centre de Calella, dins dels actes de la Festa Major de Calella. Unes activitats organitzades per l'associació recreativa Festes de Calella de Palafrugell.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Escoltes podcast?
1: A Ràdio Palafrugell, Ràdio Habanera
2: i Ràdio Habanera de Luxe.
1: Dues propostes setmanals a Ràdio Palafrugell i al nostre canal d'iVox per gaudir del cant de taverna.
3: I mentre li canta una avenida...
1: Dissabtes i diumenges, de 9 a 10 del matí, i dijous, de 6 a 7 del matí, i de 9 a 10 del vespre, Ràdio Habanera i Ràdio Habanera de Luxe. I en tot moment, al nostre canal d'iVox o a radiohabanera.cat.
0: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Aïllaments Jusgon. Aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon. Telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon. Més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
1: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
0: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
1: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 3 de juliol a les 6 de la tarda local de l'Associació de Veïns i Amics de Calella, la BAC, projecció del documental Calella de Palafrugell i les Havaneres, de Pol Álvaro. L'entrada és gratuïta i organitza la BAC i la Fundació Ernest Borató. I aquest divendres a les 8 del vespre al Passeig del Canadell, cantadeta d'Havaneres en format concert, amb alumnes de les escoles Barceló i Mates, Pivert i Badruna de Palafrugell i l'Olivar Vell d'Esclanyà, a Begur. Amb guitarra de Jan Frigola i direcció de Bet Mestre. Organitza la Fundació Ernest Morató i l'Àrea de Promoció Econòmica de Palafrugell.
3: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
4: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell.
2: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes fet a casa a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972 170277.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 3 de juliol, a les 12 del migdia, al Teatre Municipal, aixequem el taló. Presentació de la programació del segon semestre del Teatre Municipal amb una actuació musical de Neus Mar. L'entrada és gratuïta.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal.
1: Okay, come on! 1, 2, 3.

Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Oh.

Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Embrats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 1 i dijous 2 de juliol, a un quart de nou del vespre, al Teatre Municipal de Palafrugell, 33a exhibició de dansa del Dinàmic, amb el títol de Divas. El preu de les entrades és de 10 euros i ja es poden comprar al Dinàmic.
0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell. El 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals.
1: Serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire, de l'aire.
0: La música que es crea a casa nostra.
2: Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja.
0: Sona sempre a Ràdio Palafrugell.

Estiu al carrer, amb Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. El 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
1: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
0: al 972 30 42 12 sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats, i sonareu a l'antena de la ràdio.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.